0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió amb tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes que van descarregar ahir a molts indrets del país, ens ha quedat un matí de dimecres ben renovat i ben

0: Al matí entrem en matèria, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya, que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: Un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè ara ens faltaven la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de la que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
0: Doncs com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, Antoni López i en Pau Pascual, que són a Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten. Bon dia, Pau, cap a on?

0: On es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
1: Bon dia, doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3, aquest és l'accés a la B23 en direcció diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara ja centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23 en aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat. Doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23, en direcció diagonal, els docents, doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10-11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot doncs, per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni doncs, el seu punt de vista.
0: Esteu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
2: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
3: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
4: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de vuit del matí, l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
5: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
6: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
5: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra.
8: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oïr de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oïr, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a un quilòmetre i mig, ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poble Nou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'aeri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres.

0: En 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
1: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 10:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
2: It's a big commitment for us also to...
3: És un gran compromís també per nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
2: I'm great.
3: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
4: De jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats òbviament que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible, no arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
5: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60a de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte a 6:45 de la tarda es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:15 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà de Canal Reus.
6: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani, amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiu Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arvin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Yocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23, i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ enveiran els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:30 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents, a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació i hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho deia. dèiem suar en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són just a la B23, on us expliquem, els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia, doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostrant força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant demà serà molt complicat.
2: Demà i segurament continuarà. No sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a plasllar.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem. No ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades, i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Esther Minguell.
4: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen el president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut però explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous en una reunió, no anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneque com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però d'altra banda la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I evidentment després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. Esclar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet USTEC. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament, escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí, l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Elena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home a Sant Mateu de Bages i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. L'infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques, tan importants com les relacions humanes.
17: Que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
18: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, ¿no?, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
19: It's a big commitment for us. also to...
20: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
21: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que amb pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí... agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres, celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà, de Canal Reus.
22: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani, amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una 80 d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners, amb Qui no negare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Sico, la Triotxca amb Top Down, o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
1: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga i les seves protestes afecten de nou carreteres com l'autopista B23, tallada des de fa gairebé una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Una petició que professors de secundària no comparteix. Sigui com sigui, des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Tant l'USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen, això sí, l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT.
1: De seguida sabrem quina és la posició actual del govern. Ho farem en conversa amb Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa. També tornarem en directe a la B23 a Sant Joan d'Espí per conèixer com evoluciona el tall de trànsit que hi han fet els docents, o que hi estan fent els docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que també ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició, i ja en van 30, amb una 60 de companyies tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, doncs, la portada després dels titulars amb la previsió meteorològica i amb en Lluís Miquel Pérez. Què ens expliques avui del temps, Lluís Miquel? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs que arriba molta més calma que no pas ahir a la tarda. Déu-n'hi-do aquestes tempestes que van arribar a descarregar el 90% del territori del país i, com no, amb pedregades destacables, ventades fortes i més de 60 litres per metre quadrat, per exemple, al voltant de Montserrat i també entre l'Alt Empordà i la Garrotxa. Van ser les dues zones on més hi va ploure. Doncs, de fet, aquest matí no hi està plovent, però sí que tenim força núvols que a hores d'ara s'escampen per gran part de la Catalunya central. central, les comarques del nord de Lleida i les de Girona. Aquí a Girona sí que esperem que hi hagi ja aquest matí algun ruixadet, poca cosa, bàsicament a la selva marítima i també a la costa del Baix Empordà. I destacar, Helena, també al matí ben fresquet que estem tenint, a baixar la temperatura d'una forma força evident. Aquesta tarda, cap a les comarques de l'Ebre, les del sud de Lleida, gran part de Barcelona, de moment clarianes, però tornaran a caure alguns ruixats al Prepirineu, arrencant des del Montsec i la Conca de Tremp, fins a la Garrotxa, la banda del Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes comarques, aquesta tarda, algun ruixadet, com dèiem, però res a veure amb les tempestes tan fortes d'ahir a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
1: De seguida abordarem el trànsit. Abans fem un petit apunt sobre transport públic, perquè la línia R4 de Rodalies circula hores d'ara

0: vehicles, en el cas de la B23, entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i a l'autovia 2, des de Pallejà fins pràcticament Cormallà, també d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt conflictiu d'accés pel sud a Barcelona, tenim també lentitud amb aturades a diferents punts. L'autopista de Maresme, per exemple, a la zona de Vilassant, sentit Barcelona, hi ha hagut un accident més endavant a la zona de Taià, que ja ha estat retirat. L'autopista de P7, a la zona de la Roca del Vallès, i més avall entre Mollet i Barberà, de forma intermitent, això en sentit sud, també a Barberà, o de Cerdanyola a Barberà, en sentit nord. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit ben atapeït. En el cas de la ronda de dalt, des del Nus, pràcticament fins a Sarrià, en sentit Llobregat, i la ronda litoral des de Sant Adrià fins al Moll de la Fossa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, que rebutgen, recordem-ho, l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demana propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETV, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, amb aquests docents que s'estan manifestant aquí al Baix Llobregat. Bon dia, Pau. Quin és l'ambient ara mateix? Veig que encara continua tallat aquesta via, eh?
3: Bon dia, així és. Més d'una hora que la B23 en direcció entrada de Barcelona està tallada i doncs, una miqueta menys des d'un quart que han tallat també en direcció sortida de Barcelona. En aquesta hora i escaig hi ha hagut certs moments de tensió, però de moment els centenars de professors estan aguantant el tall i de moment la policia, que està aturada a la rotonda de TV3 tot just aquí al costat, tampoc fa cap acte de venir a dissoldre la manifestació. La imatge ja és gent baixant-se dels cotxes i caminant en direcció Barcelona cap a la Diagonal, perquè el tall doncs, ja porta més d'una hora. Aquesta és una de les manifestacions territorialitzades dels sindicats no signants per fer pressió, i demà doncs, serà un d'aquests dies claus en aquestes protestes, perquè es reuniran de nou amb la Conselleria d'Educació, i així ens ha explicat la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC aquí al Baix Llobregat Sud, quina serà o quina és la fotografia de cara a la reunió de demà.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord. Per tant, demà serà molt complicat.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Hi ha certs moments de tensió perquè doncs, la gent ja fa molta pressió per passar aquest tall a la B23. Més d'una hora aquí la B23 tallada. Quan es dissolgui aquest tall, els professors aniran per l'Aurea Miró cap a Serveis Territorials de Sant Feliu, on farà una manifestació per després fer una assemblea a la plaça 8 de març. Tot això al llarg del matí.
2: Gràcies, Pau, per aquesta fotografia del moment. Seguirem pendents de vosaltres, d'aquest tall i de les possibles conseqüències de les possibles manifestacions o altres actes que puguin fer aquest grup de professors. Gràcies, companys, bon dia. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte. Diu que confia que la reunió que dijous, demà, mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert des de fa dies. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat, això sí, no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, el conseller també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern

0: respecte al dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous a una reunió, anticipem aconteixements.
1: Sentíem fa uns moments la veu d'Eusteca Estès, ara escoltarem la del sindicat de professors de secundària, que també critiquen l'enrocament del govern i afirmen que no tot és qüestió de xifres. Esperen que la reunió de demà suposi un canvi, això sí, ho han fet, o ho diuen, sense gaires expectatives. Ho ha dit fa uns minuts el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però que la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Doncs amb aquest escenari de mobilització massiva, amb aquest cicle de vagues convocades fins a final de curs, amb aquest clima de tensió i de desconfiança, ho vèiem, ho sentíem entre docents i departaments, demà dijous, insistim-hi, hi ha aquesta reunió decisiva amb tots els sindicats. Doncs volem saber fins a quin punt està disposat a moure's el govern. Ens acompanya Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Primera vaga general, ha estat una mobilització massiva. Els sindicats ho interpreten com un aval clar per reobrir la negociació, que també demanen, certament, les famílies, els socis de govern, l'oposició, tothom demana que hi hagi una reconsideració perquè les coses tornin al seu lloc. Des del departament, què dieu? Aquesta vaga us obliga a reconsiderar la postura? Hi haurà un canvi real de posició demà?
3: Nosaltres, com deia ara el president de la Generalitat, oferim mà estesa, en aquest cas al conjunt de les forces sindicals en representació a la mesa sectorial, per tal de poder abordar, en aquest cas, la situació de conflicte en aquesta reunió del proper dijous. Nosaltres ens remetem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte necessària, tenint en compte que estem a final de curs.
1: Però mà estesa, senyor Jiménez, què vol dir exactament? Perquè vostè s'enmarca en un acord entre comissions i UGT que els sindicats majoritaris d'ensenyament no estan disposats a acceptar. USTEC diu clarament, ho deia ahir, ho exposava, que amb un increment de 400 o 500 euros al mes podrien desconvocar les vagues. La consellera ja ha dit que no hi entrarà. El sindicat de professors de secundària no donen xifres. Per tant, el departament manté el no rotund a qualsevol millora salarial, partim d'aquesta base, perquè si no és difícil. La mà estesa per part de tothom, però ningú dona el seu braç a torça.
3: Bueno, com pot imaginar, postures maximalistes, com per exemple aquesta a la que vostè feia referència abans en relació a aquest increment retributiu, jo crec que és difícil de poder assumir. Fixin-se, un acord de 2.000 milions d'euros és l'acord més important que s'ha signat amb l'impacte econòmic més important que hi ha hagut mai a la història, en aquest cas en el sector educatiu. D'aquests 2.000 milions d'euros, més de 1.000 milions d'euros es destinen única i exclusivament a incrementar les retribucions dels docents, que no s'han incrementat durant els últims 25 anys. L'últim acord que es va fer per tal d'incrementar aquest complement autonòmic és de l'any 2001. El que està clar és que no podem resoldre tots els problemes d'avui per demà, tenint en compte que en els últims 25 anys no s'ha tocat el complement autonòmic, que és el que permet, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya de poder pujar. Paradoxalment, per primera vegada després de 25 anys es fa un increment d'aquest complement específic en un 30%, estem parlant al final del període d'aplicació de l'acord d'uns 200 euros, uns 3.000 euros bruts anuals. Fixin-se, a la Comunitat Autònoma de València en aquests moments també està plantejada una vaga, en aquest cas indefinida, en el qual l'oferta que està fent el govern valencià és al voltant de 1.000 euros bruts anuals. Per tant, jo crec que l'oferta és bona. I com podem observar i com podem veure després de les manifestacions que hi ha hagut durant els darrers dies, especialment la d'ahir, les reivindicacions, en aquest cas del col·lectiu docent, no només tenen a veure, en aquest cas, amb qüestions retributives no. i salarials, sinó que tenen a veure amb la millora educativa absolutament imprescindible en la qual està compromès aquest govern i que ha demostrat amb la signatura d'un acord de 2.000 milions d'euros. Que té a veure amb la desburocratització, amb la baixada de ràtios i amb el major increment, en aquest cas, de recursos d'escola inclusiva. Doncs... jo crec que hi apel·lo la responsabilitat de tots els actors per tal de poder trobar vies de poder arribar a aquest consens necessari en el qual es puguin reforçar algunes de les línies de treball que aquest acord de país contempla.
1: Doncs acabo, senyor Jiménez. Si el salari és un mur, si vostè ja ens explicava ara una mica el què de la qüestió, com es pot desencallar el conflicte si això, des del govern s'assegura que l'acord amb Cocos i UGT ja inclou la resta de demandes? És a dir, es podria arribar a un acord si feu algun esforç amb més personal, menys ràtios o més suport als centres?
3: Nosaltres estem disposats a parlar de tots aquests elements als quals vostè feia referència en aquests moments. L'única manera de poder trobar una solució i poder desencallar aquesta situació és amb generositat per part de tothom, amb generositat evidentment per part de la Generalitat de Catalunya, que fixa com a condició necessària per la resolució d'aquest conflicte anar, en aquest cas, amb postures no maximalistes a la reunió de dijous i amb generositat evidentment també per part de les entitats sindicals que han d'entendre que la situació del sistema educatiu i en aquest cas la seva qualitat, especialment tenint en compte el nostre alumnat, és la prioritat absoluta que hauríem de tenir tots present.
1: Doncs esperem que sigui així, senyor Ignasi Jiménez. Ho agrairíem tots, aquesta generositat per part de les dues bandes. Estarem pendents d'aquesta reunió i dels seus resultats. Gràcies, insisteixo, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
1: I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
4: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
5: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
6: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats, recordem-ho, als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
7: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
8: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
7: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació del Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 2:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2021.
11: It's a big commitment for us also to...
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7, amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. A la Champions de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre, a partir de 8:45, la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar un sol punt. L'entrenador mariner, Fran Fernández, veu l'equip preparat.
13: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
1: I arribarem a 8:45 amb la cultura. La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, catalanes però també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico. Ho podeu fer a través de la xarxa Més, en diferit, més tard, a 11:15, també ho podreu seguir a les televisions locals. I Lleida tornarà a ser cristiana després de la celebració de la Festa de Moros i Cristians del proper cap de setmana. Un total de 700 persones participaran dels actes centrals com l'entrada de gala pels carrers del centre de la ciutat o la batalla final. Les ambaixades comptaran amb textos del periodista Jordi Sebastià i els diàlegs de la batalla final són a càrrec de la filòloga Joana Alba Cercós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en què ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme. Un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
4: Nosaltres ens remetem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president Blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30 amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Cico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 9:15 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
5: Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just d'Esvern per manifestació en els dos sentits de la Barça. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit, cap a l'autovia 2, en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de l'altitud de maturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot per Llejà, i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot l'altitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt, des de Valldaura fins pràcticament diagonal, en sentit Llobregat, però també de Cornellà diagonal en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en Comissions i UGT.
1: Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte.
1: També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador, ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
6: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer, de la CUP, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
7: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
8: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
9: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
10: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
11: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
10: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
12: Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, I veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
1: I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
12: Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i com diu la Simona Levy, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Carissa Bellis, són més aviat com un virus, que tot infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, es parlarà, hi ha el Carl Holman que parlarà dels drets inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets una vegada ja no hi som, a les nostres dades? O hi haurà gent com la Anita Faranyai que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegeixin al carrer i a casa nostra.
1: Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
12: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: I d'un congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona Pittsburgh Biennial Conference. Es tracta del congrés internacional, jo diria, potser. Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i la Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna, explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
1: Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència al món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donaran cita a partir d'avui fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que treu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
2: Bon dia.
1: Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
2: Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado, no hace mucho tiempo, a nuestras manos, y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además, en el diagnóstico, también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos, y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
1: El Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
2: Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer. En la siguiente valla es el Alzheimer, y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
1: O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para protegernos de la enfermedad.
2: La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como punto de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también factores ambientales que podemos combatir.
1: Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet i a Barcelona, doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
0: Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez, en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
3: Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club blaugrà amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
4: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
3: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 15:45 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè es renovi fins al 2028.
5: It's a big commitment for us also to...
6: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
3: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
7: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara en cap pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
3: El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga ACB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant al marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge als darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veseli, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:15 la pista del Cué, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
8: Sí, es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a un muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
9: Ah, doncs aquí tenia la tràmica, eh?
3: El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
10: Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
11: Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador, que sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius, que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
10: Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
12: M'ho he passat superbé. Sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy, hem patit moltes lesions.
10: A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
3: Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
13: Fins demà, Cristina, gràcies.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a 11:45 a les televisions locals. Doncs amb el circ posem el punt final a Notícies en Xarxa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem, si us ve de gust, demà a partir de les 7. Gràcies, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos en unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT.
1: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35% i els sindicats l'eleven al 70%. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. El president ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per iniciar un viatge oficial durant aquesta setmana. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, un dels punts ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixer Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos en unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions UGT.
1: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat a hores d'ara es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels docents que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu que ho tornis a intentar?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja ha designat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
2: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en ambdós sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que encès algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona, malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
2: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
3: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos en unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
1: Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de 200 tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de 200 tallen la Nacional 340 amb la cruïlla de la C15 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'acte investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. Pel que fa al temps, avui hi haurà més calma, però amb boires a l'interior i alguns ruixats al nord-est i al Pirineu Oriental. La temperatura baixarà amb un ambient més fresc i la tramuntana i mestral bufaran en alguns cops forts. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 13 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

Anna Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política d'Ona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava. Aturen temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat.

0: Ana Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política d'Ona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Escoltem l'entrevista.
1: Ana Vega, portaveu del Partit Popular, protagonitza avui l'entrevista política d'Ona Malgrat. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
2: Bon dia i a tothom i gràcies per convidar-nos.
1: Entrem en matèria. L'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar a les jornades la Tordera Delta inundable que s'apostava per l'alternativa 3 del Pla de Motes. Ho va fer fa tot just un mes. Aquest anunci va despertar malestar entre el sector de la pagesia. Ana Vega, des del Partit Popular, com han anat vivint doncs, tots els esdeveniments que han anat succeint aquest anunci?
2: Bueno, nosaltres hem estat des del primer moment que els pagesos es van posar en contra d'això i bueno, nosaltres sí que tenim que dir que nosaltres vam votar en contra de la part 3, o sigui, de lo que era l'alternativa 3, i fins ara no havíem fet cap mena d'argumentari. Si me permets, ara hem fet un argumentari, més que res perquè no m'ho volia saltar res i m'ho he estat mirant, no és gaire llarg, però sí que vull que quedi constància de que nosaltres havíem votat en contra de l'alternativa 3, primera perquè no ens van comentar res, venia de l'any 20 que lògicament no hi érem, dos perquè la documentació no era la dient la que necessitàvem, i tres perquè nosaltres des del principi ja vam dir que anaven en contra de moltes famílies. Aquí no entrem mai si són d'una banda o d'una altra, vull dir, entrem que és un context d'espai on perjudiquen a moltes famílies. Llavors, si me permets, llegiré aquest argumentari i a partir d'aquí, si vols, en parlem. Jo us explico. Votar por l'alternativa 3 no fue un error ni un malentendido. Fue una decisión política consciente del gobierno local y de los partidos que la apoyaron, que fueron todos excepto nosotros y MEM. Eligieron la opción más restrictiva para la pagesía del Pla de Grau, sin consultar con los agricultores, que son una parte fundamental de la economía y de la entidad de Malgrat. Ahora, después de las protestas y la presión social, llegan las disculpas y hablan de diálogo. Pero nos preguntamos, si querían consenso, ¿por qué no preguntaron primero al sector agrario antes de votar? Tenemos dudas de que este cambio de actitud sea sincero y no simplemente una estrategia para ganar tiempo y rebajar el conflicto. Queremos saber qué propone exactamente ahora el gobierno local, especialmente la alcaldesa. Desde el PP siempre hemos defendido que hay que mejorar la seguridad frente a inundaciones, sí, pero no a costa de sacrificar la agricultura y el futuro de muchas familias de Malgrat. Defender el medio ambiente no puede significar dar la espalda a nuestra pagesía. Això és un comunicat que nosaltres hem preparat més que res perquè hi ha gent que a vegades no acaben d'entendre la postura del Partit Popular. Jo vaig dir en el seu moment, i torno a repetir, que aquí entren moltes famílies, no? I que primer, abans de fer unes coses, abans de decidir una sèrie de conceptes o de projectes, tindrien que avisar a les persones que estan implicades. Aquest cas és un, però n'hi ha molts altres casos que fan el mateix, no? Llavors, a veure si comencem a canviar una mica aquest consistori, que han sigut votats per totes les persones de Malgrat de Mar, i comencem a mirar de que nosaltres sí que tenim que gestionar aquests espais, però sempre amb el consens de tothom. També és molt complicat i és molt difícil. Jo estic totalment convençuda que hi haurà coses que a vegades no se podran fer com un consistori vol, o com els pagesos o uns altres malgratencs ho puguin fer. Però sí que és veritat que com a mínim els malgratencs tindrien que saber-ho. I en aquest cas a vegades ens estem trobant amb coses que no ho saben, o que no els hi arriben, o que els hi arriben tard, o que quan ja estan decidits ho fan. Aquest és un dels casos, perquè independent de que sí que ara demanin disculpes, que jo ho trobo molt, molt positiu, però crec que la moció la van presentar tant la CUP com Esquerra, i es va afegir PSC, i no sé si PSC ja hi era, que no estic encara, no me'n recordo gaire, però sí que es va juntar Junts. A mi sempre se m'han dit que tinc que ser conseqüent quan voto una cosa. Ells també tenen que ser conseqüents amb el que hi havia. Jo em trobo molt bé que ara mirin el que hi ha a nivell del Pla de Grau. Jo trobo perfecte que havia vingut lo de Glòria, que hi havia inundacions, però això també hi era abans. Llavors, abans de presentar una moció, perquè tot el problema ha vingut a raó d'aquesta moció, s'ho haguessin tingut que mirar. Bueno, en el seu moment ells van decidir aquesta fórmula, doncs intenten arreglar-ho. Bueno, pues ara que intentin arreglar-ho, per nosaltres no hi haurà cap problema, perquè en principi si se fa que es tingui que tornar enrere aquesta moció, per nosaltres no hi ha cap problema perquè ja no la van votar i la votaríem a favor, lògicament, que se tornés enrere aquesta moció. Però clar, ells també tenen que ser conseqüents en que van fer una cosa on te la van fer sense el beneplàcito de la resta de la gent que ocupava aquests espais.
1: Anna, com han anat aquestes reunions i trobades que s'han fet en aquestes tres setmanes, en aquestes darreres tres setmanes?
2: Mira, la primera trobada que nosaltres vam tenir va ser un dijous amb els tractors i bueno, la senyora alcaldessa va demanar disculpes, que em sembla que el dia abans o dos dies abans havia estat a Palafolls. La primera trobada que va haver-hi aquí, malgrat nosaltres no vam poder estar perquè estàvem en una altra reunió i no me puc partir amb dos trossets, vull dir, però sí que vaig estar-hi a la Guai amb una altra gent de les nostres. Si s'han fet més trobades sense nosaltres, no ho sé, però les trobades que hem fet amb nosaltres hem acabat de veure que sí que s'ha arribat a una espècie de moció a on els pagesos hi són, hem consensuat aquesta moció i que es presentarà en el proper ple el dia 21.
1: Hi haurà consens, per tant?
2: Per la part nostra no hi ha cap mena de problema, perquè és que simplement és tornar enrere la moció que es va fer en el seu moment l'any passat.
1: I quin és el següent pas per resoldre aquesta situació complexa, del Pla de Grau?
2: Bueno, jo crec que el següent pas és que l'alcaldia o el consistori, i jo crec que aquí tindríem que entrar-hi tots, no només l'equip de govern, sinó tant els que han votat a favor com els que van votar en contra, i que ara tots votarem a favor que tornin enrere, tindríem que anar-hi amb aquestes reunions amb l'ACA. Ara, el que farà l'ACA, no en tinc ni idea, perquè l'ACA és

0: vas dir, venim a arreglar-ho dels pagesos, i dels càmpings no hi havia cap campista, tot el que eren pagesos. Llavors el que no farem és arreglar alguna cosa quan no hi són ells. Llavors, si els campistes volen arreglar-ho, doncs ja vindran, no? Jo crec que això ja els hi toca amb ells.
1: Queda molt poc temps, canviem de tema, parlem de salut mental, el Partit Popular i continua apostant.
0: Nosaltres continuarem apostant, i a més sabem que hi ha la casa d'en Margarit, volem mirar a veure si el consistori ens ho permet, perquè Malgrat de Mar tenen molts docents i adolescents que seran des de 13, potser des de 10, deixeu-m'ho que sigui més petita l'edat, des de 10 fins a 20, on te necessiten recursos humans per poder-los ajudar. Aquests nens no poden estar en unes escoles normals ni en unes escoles com un Horitzó ni com un altre tipus, perquè necessiten una espècie de psicòlegs o psiquiatres, no només els adolescents, sinó les famílies. I les famílies són danys col·laterals molt greus, on a vegades es troben que no són del tot identificades i on les ajudes no els hi arriben. I jo crec que per curar en aquests nens els seus problemes que puguin tenir de salut, també necessitem que les famílies tinguin aquesta ajuda, no? Llavors, què passa? Que aquí, malgrat ens trobem que els nens estan definits quan els envien, sis que els envien, uns als Mataró i uns altres a Girona, però a les famílies, per moltes vegades que els puguin ajudar amb alguna vegada en una reunió o en dues, no és el mateix que tenir nens aquí. Jo sé que hi ha nens adolescents aquí que estan en una escola, que l'ajuden, però no és l'ajuda que necessiten, i el CESMIC no arriba. I jo vaig dir en el seu moment, hi ha una psiquiatra per tot el Maresme, i jo sé que molts d'aquests nens d'aquí, malgrat, al final, després de lluitar molt les famílies i de gastar molts de diners, tenen que anar-hi o en un puesto privat, o tenen que anar-hi durant un temps que no és gaire temps a Mataró. Però què significa? Que a Mataró, per molta ajuda que li donguin, aquestes famílies necessiten deixar la feina perquè tenen que anar a portar el nen o anar a buscar el nen. Això implica que la família en si tampoc té l'ajuda, no econòmica, que aquesta ja és una, sinó la mental i la de salut, que la necessiten tant, igual que els nens que tenen aquests problemes. I aquí necessitem que això ens donin suport.
1: Anna, Can Margarit seria un bon espai per acollir un centre d'aquest tipus?
0: Jo no sóc tècnica per saber si Can Margarit seria un bon espai o no, però ens l'han donat, i per lo que estic veient, doncs com a mínim, si tenim un espai on aquests adolescents puguin estar, i per l'espai tan gran que hi és, jo crec que seria un bon començament.
1: Anna Vega, portaveu del Partit Popular, ho hem de deixar aquí. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Aquest dimecres, una explosió de gas a dins un local de l'Avinguda Costa Brava ha deixat a 2 ferits. Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on 2 operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers informen que no hi ha hagut incendi actiu i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEM els ha traslladat a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat 4 dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida. Al lloc dels fets també hi ha anat Mossos d'Esquadra i la policia local de Malgrat.
3: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: El desnonament previst aquest dijous a Malgrat d'una dona i la seva filla de 12 anys ha quedat suspès temporalment després que l'Agència de l'Habitatge hagi sol·licitat aturar el procés al jutjat. La mesura dona un marge de temps, encara sense data concreta, abans que es pugui reprendre el procediment. La dona afectada, Lorena Cano, assegura que es troba en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, també va ser víctima de violència de gènere. Segons explica, fa 4 anys que viu al pis on va entrar mitjançant un lloguer amb una persona que posteriorment s'ha comprovat que no n'era la propietària. Des d'aleshores, el cas ha derivat en un procés judicial que havia de culminar amb el desallotjament imminent. Escoltem l'entrevista. Bé, l'Agència d'Habitatge vol fer fora de casa la Lorena, víctima de violència de gènere, i la seva filla menor d'edat. En parlem, tenim a l'altre costat a Lorena Cano Jiménez. Buenos días, Lorena.
4: Hola, buenos días.
2: En primer lugar, nos han dicho que hay cambios en el tema del desalojo. Al final, ¿cuándo se efectuará? ¿Se hará mañana o no será mañana?
4: De momento, supuestamente no.
2: Supuestamente.
4: Pero no lo sabemos todavía.
2: Vale.
4: No, porque Habitat ya ha pedido la suspensión, pero es una suspensión temporal.
2: Vale.

0: Fem un repàs al temps amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i, de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien ahir a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem ràpidament l'agenda d'actes. Aquest dimecres, la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió de recomanacions de llibres a càrrec de l'entitat La Guarda del Llibre a partir de les 6 de la tarda. I també la mateixa biblioteca organitza dijous una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçat a nois i noies d'entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jubany. La sessió començarà a les 6 de la tarda i cal fer inscripció perquè les places són limitades.

Repassem els titulars del dia. Ana Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política d'Ona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava. Aturen temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat.

0: dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
2: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte.
2: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
5: Així i tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contra la immersió.
2: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
5: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
6: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil davant de presons i equipaments.
5: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
2: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
5: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte David són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
2: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
7: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot, en molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien ahir a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat després, a mig matí, a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
9: Després de certs moments de tensió amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
9: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
2: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, ha estat a la confluència amb la C15 a Vilafranca, i durant prop de dues hores, a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i del Baix Penedès, també del Garraf i de l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
0: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
2: I és que tot plegat ara mateix, l'atenció se centra en la reunió que han de tenir demà al matí govern i sindicats a la seu del Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions a la mesa sectorial.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, amb màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: De la seva banda, els sindicats educatius insten el govern a portar en aquesta reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, també la inclusiva, i recuperar el poder adquisitiu. Professors de secundària, de la seva banda, exigeix reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba al lloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
2: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional acabarà avalant el model lingüístic de l'escola catalana. Així tot, es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Juan Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
13: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars

0: És psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
1: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
0: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
2: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
0: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
3: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició de la Barcelona-Pittsburgh by Binalien Conference, el Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
5: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
4: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
3: Anem ara fins al Baix Camp, perquè l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center, que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center, en col·laboració amb l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau en aquest projecte. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
7: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
6: Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
3: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
8: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
3: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard respecte de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
9: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
10: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
9: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que funcionaris ja tenen des del gener.
3: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAUR Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase Sire som justícia, equiparació ja, i també han mostrat pancartes amb consignes com equiparació ja, més seguretat i més reconeixement. També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
6: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
5: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
3: A Badalona, la remodelació del Pont del Petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes vinent, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem, l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes, doncs, no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar.
4: La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. El pressupost total de les obres és de 4 milions d'euros, que aniran a càrrec de l'Ajuntament de Badalona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
7: L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats. Uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
8: Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió, de construcció, sense cap tipus de perill, i a més es garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
7: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Des d'avui fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals. Una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
10: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent va passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
9: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10.
4: Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals, que ha entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sobre de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més alt a Tarragona i a Girona que a Barcelona.
3: El Port de Tarragona instal·larà més de 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per tal d'incrementar l'autoconsum.
4: La planta generarà 300 quilowatts de potència de d'electricitat autogenerada que s'afegiran als 750 que ja es produeixen actualment. S'ubicarà a les cobertes més pròximes al mar dels quatre tinglados, ja que són les que disposen de millor orientació i més hores de sol per produir energia elèctrica. Els treballs s'allargaran 4 mesos i costaran prop de 800.000 euros.
3: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, aquí estem escoltant, també el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellver, bon dia.
0: Bon dia, el Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sonar de dia i el Sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a sis la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kelly's. François Josic.
1: Este año vamos a vivir una edición del Sonar muy especial. Un Sonar repensado, un Sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sonar más Sonar que nunca.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
3: I a Osona, el Festival Art Tot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. El nou FM, Guillem Rico.
11: L'Art Tot de Sant Hipòlit de Voltregà, el Festival d'Arts Escèniques al carrer, està de celebració. Enguany arriba la 20a edició amb un conjunt de propostes que inclouen disciplines com la música, el circ, la màgia o la dansa. Durant el mes de juliol, el municipi tornarà a omplir-se d'art. La proposta començarà amb un concert col·lectiu de diversos artistes encapçalat per Guillem Roma. Anna Jiménez és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit.
12: Hi ha festivals grans que arrasen la terra. Hi ha festivals petits que arrelen a la terra i creiem que l'Art Tot ha arrelat i, per tant, per això expliquem que vam posar una llavor i van créixer uns arbres amb unes branques, que cada branca és una disciplina artística.
11: Com a prèvia, aquest divendres, la Casa del Mallol serà l'escenari d'un tast de vins acompanyat de les cançons de taverna de la Coral Contratemps.
3: I abans dels esports, us expliquem una última hora. Mor la vedet Tania Doris a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
13: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar a primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja està en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça avui. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda.
14: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
13: A 2:15 de la nit, avui el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant contra el Celta s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa, la del descens, està molt atapeïda. A tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen el club madridista la seva gestió després de 2 anys en blanc, i també va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
15: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
13: En bàsquet, el Joventut de Badalona, destaquem que Ante Tomic ja no podrà jugar per molèsties físiques el que resta d'aquesta temporada. A les 7 avui juga el Hayo Post Lleida, ho fa a la pista del Breogán. Escoltem Gerard Encuentre, tècnic del conjunt del Segrià.
16: A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, que segurament dels últims 25 anys, nosaltres som els que menys anys estem, portem a la Lliga a l'ACB, doncs està clar que sí, no? Tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu, i el que volem doncs, sempre és millorar, no? Millorar, i crec que cada any intentem aprendre dels errors.
3: Gràcies, Joan Barberà. La informació esportiva una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, una petita pausa i de seguida tornem.
2: La xarxa de comunicació local.

Repassem els titulars del dia. Ana Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política Dona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava. Aturen temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Centenars de mestres i professors tornen al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui el Penedès i el Baix Llobregat carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances a la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat. Potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
1: Des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix a l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte.
1: És dimecres 13 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Sònia Kerr.
4: Així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest projecte.
5: Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: Protesta dels funcionaris dels centres penitenciaris i de justícia juvenil.
4: Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari i que se'ls consideri agents de l'autoritat.
1: En cultura, el Sonar desplaça tota l'activitat a la Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
4: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris.
1: Els esports, l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat, Joan Barberà.
6: Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça.
1: El temps amb Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien allà en molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a l'est d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Atenció també si sou usuaris de la línia R4 de Rodalies, perquè un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei afecta el servei. En concret, els trens inicien i finalitzen el recorregut a Terrassa, Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb tren llançadora.
4: També s'ha habilitat servei complementari per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 homes per aquest furt.
1: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23, a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
8: Després de certs moments d'atenció amb els conductors de vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat, on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% de seguiment de vaga. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, explica les sensacions que tenen de cara a la reunió de demà.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
8: Fa pocs minuts que ha començat una assemblea a la plaça 8 de març on es votaran les línies vermelles amb què els sindicats s'asseuran demà a la taula on reclamen una pujada mínima de 400 euros al mes.
1: Al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340 a la confluència amb la C15 a Vilafranca durant prop de dues hores, també a primera hora del matí. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i de l'Anoia s'han manifestat també en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant de la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
9: Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Anna Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
10: La reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
9: Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
1: I és que tant govern com sindicats tenen la mirada posada en la reunió de demà al matí al Departament d'Educació per tal de reobrir les negociacions en la mesa sectorial.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, amb màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: De la seva banda, els sindicats insten el govern a portar a la reunió una proposta concreta, pressupostada i substancialment millorada. L'USTEC reclama un pla de xoc per reforçar plantilles, la inclusiva i recuperar poder adquisitiu. De la seva banda, professors de secundària exigeixen reobrir les condicions de l'acord i començar a negociar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà, convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració i, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària en declaracions a la xarxa.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
11: Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central.
1: El model educatiu ha estat també molt present avui al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana, però així tot es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per tal d'afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
14: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
13: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
0: Notícies en xarxa.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i de la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre d'altres aspectes, amb la regulació de les emocions. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
5: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica.
15: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
16: Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
15: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
1: Encara en relació amb la salut, aquest matí ha començat a l'Hospitalet de Llobregat la 14a edició del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i Demències. La trobada vol ser un espai d'intercanvi de coneixement pel que fa als avenços més recents en investigació, diagnòstic i tractament. Ana Ruiz, bon dia.
17: Hola Marta, bon dia. Els últims avenços en Alzheimer inclouen biomarcadors sanguinis i diagnòstics gràcies a la intel·ligència artificial. Un dels organitzadors del Congrés, el doctor Agustín Ruiz, ha explicat a la xarxa que es viuen moments molt importants pel que fa a la resposta científica davant la malaltia.
18: De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado no hace mucho tiempo a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlo en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
17: No només la loteria genètica explica l'aparició de l'Alzheimer. El doctor Agustín Ruiz insisteix en totes les mesures preventives que podem adoptar per protegir-nos davant la malaltia. Hem de cuidar el cervell de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cor. Esport, bona alimentació, descans, lectures, curiositat, socialització i desig d'aprendre. Tot això construeix un mur de protecció. 300 experts de tot el món debatran i presentaran novetats en un congrés que acabarà divendres vinent.
1: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament d'aquesta obra.
1: L'horitzó temporal per a la posada en marxa se situa ara l'any 2031, són 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
19: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
20: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci per tirar endavant aquest projecte. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
19: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé 3:15, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
4: Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen ja des del gener.
1: A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
6: Durant mitja hora a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació, que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
21: El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual d'en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat, i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs és una cosa que és evident que ha d'existir.
6: Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
1: El govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per tal de donar resposta a l'increment de demanda experimentat en els últims anys.
4: Hi haurà tres expedicions directes més entre setmana i una altra de semidirecta. Una ampliació que es farà en tres fases i que suposa una inversió superior als 900.000 euros.
1: Aquest corredor registra 450.000 usuaris cada any. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
22: Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
23: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes. I, per tant, hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
22: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona amb Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
1: Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de dos anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà, per tant, la nul·litat. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
25: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
24: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
1: Des d'avui i fins demà, la ciutat de Barcelona acull la primera gran trobada internacional sobre drets digitals, una cita organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital i que porta a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Un congrés, a més, que vol marcar l'agenda global. Marc Pijuan, bon dia.
26: Bon dia, Marta. La Comissió Europea defineix els drets digitals com els de seguretat, inclusió, privacitat, accessibilitat, transparència o control. En resum, el teu dret a la privacitat. Així ho ha resumit en declaracions a la xarxa Eva Vidal, responsable d'ètica i sostenibilitat de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona.
27: Resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
26: Vidal ha remarcat que disposar d'aquests drets depèn de les institucions, que han de ser les responsables de protegir-nos, igual que ens protegeixen al carrer o a casa nostra.
1: I és moment per a la cultura. A amb la música com a protagonista, perquè del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fan un nou emplaçament, la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i amb més d'un centenar d'actuacions, entre les més destacades la de la banda britànica de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, o la del raper londinenc Skepta, i les sessions de Charlotte DeWitt. S'esperen fins a 160.000 assistents. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
3: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
2: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
1: Cita destacada a Barcelona, la del Sónar, i també a Tarragona el concurs internacional de foc se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que enguany retrà homenatge al Tour de França. El certamen serà, a més, més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la Punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
8: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els demés estem veient.
7: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
1: I una nota luctuosa, la vedet Tania Doris ha mort a l'edat de 74 anys. Doris va ser una de les reines de la revista del Paral·lel de Barcelona en els anys 70 i els 80.
4: Nascuda a València, Tania Doris, que es deia realment Dolores Cano, va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. De fet, va arribar a ser l'estrella principal del Teatre Apolo. El velatori per la vedet es farà demà al Tanatori de les Corts.
1: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi avui, se la juga a Cornellà al Prat.
9: Bon dia, Marta. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar primera divisió. L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ja és en descens, i 2 més que l'Alavés, que rep el Barça. Els de Manolo González tenen una cita molt important davant la seva afició avui a partir de les 7 de la tarda.
10: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
9: A 2:15, el Barça visita avui el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Demà juga el Girona, partit molt important, ho ha dit Miquel Sánchez, l'entrenador.
11: És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Ens sembla Tenerife, ens sembla Valladolid, ens sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat, i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per dos equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
9: Demà el Girona que rep la Reial Societat a Montilivia. Tot això, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc, a més de carregar contra els periodistes que critiquen l'entitat o la seva gestió de després de dos anys sense guanyar cap títol. També va tenir paraules pel Barça i pel cas Negreira.
5: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, es que es poca, ya lo sé, y siete Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica, que no hay ni un año de los 26, que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado.
9: En bàsquet, en el món de la cistella, el Joventut de Badalona ha anunciat que Ante Tomic serà baixa el que resta de temporada. Avui a les 7 el Hajo Post Lleida juga a la pista del Breogán. Els lleidatans, dos triomfs per sobre del descens, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. També juga avui, el Barça ho fa a Granada. En waterpolo, la Champions masculina, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar només un punt. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Plata, a les 9 de la nit, el Sant Cugat i el Reus Deportiu B disputen la darrera jornada del campionat regular del grup nord a la pista del conjunt ballesà, el PAF 2 de la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Centenars de mestres i professors tornen al carrer en el que és la segona jornada de vaga al sector, avui al Penedès i al Baix Llobregat. Carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances, diuen, en la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
2: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
1: I des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix, això sí, a l'acord signat en Comissions Obreres i la UGT.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Educació ha xifrat en un 17% el seguiment de la vaga al Baix Llobregat i Penedès fins a la 1 del migdia. Més qüestions, un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei a la línia R4 de Rodalies afecta el servei en concret. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa Estació del Nord, i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb un tren llançadora. També s'ha habilitat un servei complementari per carretera entre Terrassa Estació Nord i Manresa. Els Mossos han detingut dues persones. I parlem de la remodelació del pont del Petroli de Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny i afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem-ho, el 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. I la vedet Tania Doris ha mort als 74 anys. Va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. Nascuda a València, es deia realment Dolores Cano. Va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy, la tentación, tant a Madrid com a Barcelona. I acabem parlant de l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi i se la juga a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar una ratxa de 18 partits sense guanyar.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 13 de maig de 2026. L'ACA fa marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. Melina Morilla.
7: La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes.
4: I una explosió de gas deixa 2 ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat. On a Malgrat?
8: Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on 2 operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant.
4: Un barber premianenc es fa amb un dels premis més prestigiosos del RAM a Madrid, Martí Capçada.
9: El barber premianenc Xema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol.
4: I a Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques. Sergi Ferrer.
10: Les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'embalat de la platja, que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates.
4: Bona tarda. L'ACA fa marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. Melina Morilla, bona tarda.
7: Bona tarda, així és. La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes. Aquesta alternativa preveia ampliar la llera uns 500 metres, facilitant la inundabilitat de l'horta del Pla de Grau en cas de riuades importants, fent molt difícil la subsistència de les explotacions agrícoles. Ahir al vespre, en una assemblea de l'Espai Agrari a Palafolls, amb representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i, excepcionalment també, amb directius de l'ACA, Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou, un procés d'estudiar amb tots els agents implicats i no tirar pel dret, com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, ha explicat que ara caldrà buscar noves solucions tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera, respectant, això sí, l'activitat agrícola. Francesc Alemany ha afirmat que l'ACA i la Generalitat van entonar el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma unilateral.
11: S'enterra l'expectativa que s'havia definit fins a dia d'avui i es reconfigura i es defineix tot plegat, no? Sempre amb un objectiu claríssim, que és tenir en compte que l'activitat agrícola per interès de país és l'objectiu prioritari, evidentment, a consensuar i a combinar amb l'activitat hidrològica del riu. Tant l'ACA com les dues secretaries generals que han vingut avui han entonat un acte de responsabilitat a nivell de que no s'ha fet bé certes actuacions a nivell de comunicació, inclús presa decisions a l'hora d'iniciar algun encàrrec.
7: Els pagesos del Pla de Grau es van mostrar satisfets per haver aconseguit aturar aquesta alternativa que permetia inundar les seves terres en cas de noves torderades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, també Xavier Castells, es va mostrar satisfet per haver tornat al seny i al sentit comú. D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercar noves alternatives per millorar la desembocadura del riu, respectant sempre l'activitat agrària.
4: Gràcies, Melina. I Tordera formarà part del projecte europeu Eurovelo. Marc Tresserres.
12: Exacte, finalment Tordera formarà part del projecte Eurovelo, que és una xarxa cicloturística d'àmbit europeu que busca potenciar el turisme de qualitat a través de rutes i serveis específics pels amants de la bicicleta, tot i que inicialment el municipi s'havia quedat despenjat d'aquesta iniciativa gestionada pel Consell Comarcal del Maresme. Una nova línia de finançament ha permès la seva reincorporació. El projecte Eurovelo no es limita a definir el camí per on circulen les bicicletes, sinó que també se centra a oferir una capa de serveis sobre el circuit. Entre aquests equipaments hi ha punts d'informació i tòtems identificadors, àrees de descans, tallers portàtils i casetes de recanvi per a reparacions ràpides o aparcaments segurs per a bicicletes i ciclistes, que serà justament la infraestructura principal que s'instal·larà a Tordera. Inicialment, el poble va perdre l'oportunitat d'accedir a aquests fons del Next Generation destinats al projecte perquè el municipi no hi va mostrar interès. Això va provocar que els diners es repartissin en altres poblacions interessades. Tot i així, la situació ha resultat incoherent, ja que Tordera havia de tenir instal·lat el tòtem de benvinguda com a entrada nord de la xarxa a la comarca del Maresme. Gràcies a la mediació del conseller Xavier Pons Domènech, hi ha una línia de subvencions de l'Autoritat de Transport Metropolità, es va aconseguir una partida de 40.000 euros per finançar infraestructures al municipi, i d'això n'ha parlat Marta Paset, tordarenca i alhora consellera comarcal i regidora d'Esquerra a Tordera.
13: Era molt incongruent que diguis tens el tòtem de benvinguda, però en canvi no tens cap infraestructura, no? I gràcies al company conseller Xavier Pons Domènech, que aquí és el que està dedicat molts esforços perquè tot aquest projecte tiri endavant, vam saber que hi havia unes subvencions de l'ATM que va posar sobre la taula també una línia de subvencions per complementar aquest projecte. En un primer moment, això ho vam comunicar amb l'alcaldessa, li van dir, home, està molt bé, perquè al final estàvem parlant de 40.000 euros, que amb això no calia ni fer una licitació, perquè és un contracte directe, que tu pots contractar l'empresa que vulguis, estaria molt bé que com a mínim tinguéssim uns aparcaments segurs o alguna cosa.
12: La inclusió de Tordera en el mapa de l'Eurovelo es veu com una oportunitat clau per atraure un perfil de turista amb un alt valor afegit. Es tracta de visitants

0: haguéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
1: Tot i que els projectes vinculats als fons Next Generation han d'estar finalitzats el 30 de juny, la subvenció específica de Tordera segueix un calendari propi, encara que s'insta l'Ajuntament a accelerar-ne els tràmits per tenir les instal·lacions enllestides tan aviat com sigui possible.
2: Explosió de gas ha deixat dos ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat, una a Malgrat.
3: Aquest dimecres una explosió de gas a dins un local de l'avinguda Costa Brava ha deixat de dos ferits. Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on dos operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers informen que no hi ha hagut incendi actiu i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEM els ha traslladat a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat 4 dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida, resolta en menys d'una hora. Al lloc dels fets també hi han anat els Mossos d'Esquadra i també la policia local de Malgrat.
2: I Tordera es queda per primera vegada sense naixements. Mar Tres Serres.
1: Sí, a Tordera, com passa a la gran majoria de pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a torderencs en el moment del seu naixement. Amb l'excepció dels pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'hospital de referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins. Segons el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que els converteix oficialment en calellencs o gironins als registres. Aquesta mesura es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per a Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família. La manca d'estadístiques de naixement distorsiona també les dades del sistema local. A efectes estadístics, seguint amb aquest fil, els nounats consten com a nascuts a Calella o Girona depenent de l'hospital on hagi tingut lloc el part, com hem esmentat abans. I per últim, malgrat aquesta situació estadística, les famílies encara poden fer el tràmit d'inscriure els infants al registre de Tordera, però posteriorment. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments catalans ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat la recuperació del model anterior. Aquell sistema permetia a les famílies triar lliurement entre inscriure el naixement al lloc on s'havia produït el part o bé al domicili dels progenitors. Aquesta onada de mocions està impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya, que ja ha traslladat aquesta preocupació al govern espanyol.
2: Gràcies. Canviem completament de qüestió. S'ha aturat temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat, Ona Malgrat.
3: Sí, el desnonament previst aquest dijous a Malgrat d'una dona i la seva filla de 12 anys al carrer Girona ha quedat suspès temporalment després que l'Agència de l'Habitatge hagi sol·licitat aturar el procés al jutjat. La mesura dona un marge de temps, encara sense data concreta, abans que es pugui reprendre el procediment. La dona afectada, Lorena Cano, assegura que es troba en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, també va ser víctima de violència de gènere. Segons explica, fa 4 anys que viu al pis, on va entrar mitjançant un lloguer amb una persona que posteriorment s'ha comprovat que no n'era la propietària, ja que l'havien embargada. Des d'aleshores, el cas ha derivat en un procés judicial que havia de culminar amb el desallotjament imminent. Durant aquests mesos, Cano ha intentat frenar el desnonament aportant informes socials i també buscant alternatives, però sense èxit. L'única opció que, segons relata, se li ofereix és un allotjament temporal en un hostal durant 15 dies. La suspensió temporal del desallotjament va arribar ahir al vespre, fet que ha permès alleujar momentàniament la situació. Tot i això, la incertesa continua, ja que el procés podria reactivar-se en les pròximes setmanes. La dona reclama una solució estable que li permeti continuar vivint a Malgrat amb la seva filla i regularitzar la seva situació. Mentre la plataforma d'afectats per la hipoteca de Blanes i la seva comunitat de veïns li han mostrat suport davant el cas.
2: I tret de sortida solemne, el nou projecte d'anàlisi i revitalització comercial que impulsen a tres bandes Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç. Sergi Ferrer.
4: Ajuntament de Premià de Mar, Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme va formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà als pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar les polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a

0: altres localitats de la demarcació. Segons ens van explicar, s'ha elegit Premià de Mar pel seu múscul i potencial comercial, però també perquè d'alguna forma resumeix els reptes i debilitats que actualment afronta el sector comercial del país en la majoria de poblacions. El treball que es farà ara tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament i assistència de la Cambra de Comerç. Tot i que serà aquest treball conjunt el que ho acabarà de definir, ahir es van assenyalar alguns dels àmbits concrets que es volen analitzar. Ens els explicava la diputada de Comerç i Consum de la Diputació, Olga Serra.
1: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius. Llavors la Diputació de Barcelona el que fa és posar al servei d'aquest projecte recursos financers, recursos metodològics de funcionament i recursos tècnics. O sigui, l'Ajuntament tindrà tot un equip tècnic de la Diputació de Barcelona que li ajudarà a implementar aquests plans. Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions pensades també per millorar el relleu generacional en els comerços, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
0: Més concretament, i com detallava l'Ajuntament en una nota de premsa, el projecte abordarà aspectes com la millora de l'espai públic, la regulació d'usos comercials, l'estudi dels locals buits, els preus de lloguer, la professionalització del sector i el relleu generacional. I també preveu la creació d'espais de participació amb comerciants, entitats, agents culturals i la ciutadania, campanyes de dinamització o plans formatius. Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que van posar en valor l'oportunitat que hauria de brindar aquest treball d'oferir nous horitzons a l'activitat comercial i en tots dos casos van felicitar-se que la Diputació hagi elegit el nostre municipi i també el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra Republicana David Anton.
2: Gràcies, Sergi. I un barber premianenc es fa amb un dels premis més prestigiosos del RAM a Madrid. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, el barber premianenc Xema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa a ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. N'informa i ho celebra l'Ajuntament de Premià de Dalt. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa assignat per l'organització, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. El perruquer premianenc ni tan sols havia vist el cabell del seu model fins que va ser l'hora d'esquilar-lo perquè els models apareixen a l'escenari encaputxats i són assignats per sorteig. Aquests dies ell mateix ha publicat un vídeo amb declaracions.
4: El ganador de la categoría Next Level es Xema García.
5: Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. Cuando vamos a este tipo de concursos siempre esperamos que cuando nombran al ganador digan nuestro nombre. He de reconocer que es un momentazo. Por esta razón solo me sale agradecer a la gente que me acompaña tanto desde cerca como desde lejos.
3: Xema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'enllaç de Premià de Dalt. El concurs Next Level, que ja arribava a la seva 5a edició, es va celebrar concretament a la localitat de Pinto, a Madrid.
2: Obrim ara el bloc de cultura. A Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques. Sergi Ferrer.
0: Sí, les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'embalat de la platja, que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates. Amb tot, alguns dels mateixos artistes ja han deixat entreveure quan podrien actuar a Calella. És el cas de The Tyets, que han anunciat un concert al Maresme el 22 de setembre, coincidint amb la vigília de la Minerva. El duet mataronic format per Oriol de Ramon i Xavier Coca s'ha convertit en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys gràcies a cançons com Coti per Coti, Olivia o Tàndem i a la barreja de pop urbà, reggaeton i referències festives del país. Entre els noms confirmats també hi ha els Catarres, que fa poques setmanes van ser a Sant Pol de Mar gravant el videoclip del seu nou senzill, encara pendent d'estrena. La banda continua sent un dels grups més populars del pop festiu català després de més d'una dècada d'èxits als escenaris. La programació també inclourà el retorn de l'artista calellenca Aina da Silva, que tornarà a actuar a l'Embalat de Barraques després d'haver estat la pregonera de la Minerva l'any 2023. L'emergent, la banda Neon, Diversiones, habituals de les festes majors catalanes gràcies al seu repertori de versions i karaoke festiu. L'orquestra Maribel i l'Escafalta Band passaran per l'escenari calellenc, així com Dani Sics, el músic de Taià vinculat a la nova escena urbana catalana. Tots els concerts seran gratuïts.
2: Gràcies, i Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Melina.
6: La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé, va passar ahir pels micròfons de Ràdio Palafolls per repassar alguns dels projectes clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar actiu.
7: El mercat és com el nostre malson, ara que el teníem endreçat, que havíem tret.
6: No era aquest l'àudio que volíem escoltar de Silvana Vallvé, però bé, de fet, altres dels temes que també es van tractar a l'entrevista van ser la gestió actual del mercat municipal. En els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat a només 4 o 5 parades. La regidora ha reconegut la dificultat també per trobar nous paradistes que es vulguin instal·lar a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que aquestes baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
2: I la plana de l'Andreu a Sant Vicenç de Montalt reforça la protecció contra incendis amb una nova franja perimetral. Martí.
3: Doncs sí, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana els treballs d'obertura i adequació de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals a la urbanització de la Plana de l'Andreu. Les actuacions van començar l'11 de maig, és a dir, aquest dilluns, i van a càrrec de la Federació ADF Maresme. Els treballs permetran adaptar la franja al nou pla de prevenció d'incendis forestals i inclouen la reducció de la densitat de l'arbrat i la neteja del sotabosc, tant a la franja com a diverses parcel·les municipals. L'actuació està cofinançada per la Diputació de Barcelona, que assumeix el 90% del cost total de les obres amb una aportació de prop de 16.000 euros. Aquestes franges de protecció d'un mínim de 25 metres d'amplada tenen com a objectiu reduir el risc de propagació del foc i millorar la seguretat dels habitatges i de l'entorn natural en cas d'incendi forestal.
2: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Canet reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Ràdio Canet.
8: L'Ajuntament de Canet de Mar reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Darrerament, les xarxes socials s'han omplert de comentaris que critiquen la poda que s'ha fet fora de temps i els perjudicis mediambientals que això pot tenir. Des del govern ho lamenten i afirmen que la prioritat és garantir el benestar dels veïns i veïnes. Confien poder fer una nova fase del pla de poda de cara a la tardor i a finals d'hivern. L'alcalde Pere Xirau reconeix que han anat tard, però que ho han fet per prioritzar la salut de les persones.
9: Ha passat com l'any passat, que hem arribat tard, eh? I això s'ha de reconèixer, però l'any passat ho van fer i no va haver-hi cap polèmica, i ara aquest any resulta que no sé, com si anéssim a matar tota la fauna que vola del poble, com si tots els arbres estiguin carregats de nius.
8: De cara a la tardor hi ha previst fer accions de poda a la zona del Grau i Sant Elm, entre d'altres. Recordem que durant aquest mandat el pla de poda s'ha fet per fases repartides per diferents zones del poble.
2: I el carrer Can Ripoll de Sant Vicenç de Montalt es reformarà per millorar el trànsit i també ampliar l'espai verd, Martí.
3: Correcte, l'Ajuntament iniciarà dilluns vinent, el 18 de maig, les obres de reforma del carrer Can Ripoll, en el tram comprès entre el carrer dels Soms i el carrer de les Palmeres. Es tracta d'una zona molt transitada que connecta el nucli urbà amb la carretera N2. L'actuació, amb un pressupost de més de 62.000 euros i una durada prevista de 5 setmanes, servirà per millorar la circulació de vehicles, especialment dels camions de recollida d'escombraries, que actualment tenen moltes dificultats per passar per la per l'estrator dels carrils. La reforma mantindrà l'arbrat existent, però transformarà la mitgera central en una zona més verda i agradable. També s'ampliaran els carrils de circulació fins als 3 metres d'amplada i es renovarà parcialment el paviment. Els treballs inclouran l'enderroc de la vorera central actual, la millora de la zona verda i l'adaptació de diversos elements de sanejament. Mentre durin les obres, es podrà circular pel carrer Can Ripoll només en sentit Passeig dels Pins i no es permetrà estacionar-hi. La resta de carrers de la zona mantindran la circulació habitual.
2: I en cultura avui es presenta a Canet el llibre Paisaje, El paisaje es un grito d'Eduardo Ruiz Sosa, Ràdio Canet.
8: Avui es presenta a Canet el llibre El paisaje es un grito d'Eduardo Ruiz Sosa, una novel·la publicada per l'editorial Candaia que parla sobre la migració i la memòria. Una presentació que anirà a càrrec de Joan Flores i que comptarà amb la presència de l'autor. A El paisaje es un grito, la tercera novel·la de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, i convergeixen la migració, els fantasmes del passat i del futur i la identitat que trontolla. Una de les característiques d'aquesta novel·la és que cada capítol té una estructura narrativa diferent, i és que l'objectiu de l'autor és explorar la diversitat narrativa i també fer un homenatge a altres autors que l'han marcat.
10: I mi intenció era que haya como una especie de variedad y de ejercicio de exploración narrativa, una serie de homenajes también, porque estos capítulos diferentes y estas estructuras están un poco ligadas a ciertos autores y autoras que me interesan.
8: Aquesta presentació està organitzada per la secció de lletres de l'ACPO.
2: I en Gruna Teatre porta Calella Sopa de Pedres, nominada als Premis Max i Butaca, Sergi.
0: La programació d'Escena Calella continua apostant pel teatre familiar amb Sopa de Pedres, una proposta de titelles i teatre visual de la companyia Engruna Teatre que arribarà aquest dissabte a la Sala Mozart. L'obra aborda la realitat de les persones refugiades a través de la història de l'Alma, una nena que es veu obligada a fugir del seu país quan els avions substitueixen els estels al cel. Després d'un llarg viatge, la protagonista arriba a un poble on tothom sembla tenir de tot, però ningú està disposat a ajudar-la. Amb imaginació i enginy, l'Alma acabarà transformant la desconfiança inicial dels veïns en una feina col·lectiva al voltant d'una sopa feta amb pedres, convertint la història en una reflexió sobre la solidaritat i el treball en equip. Sopa de Pedres ha rebut diversos reconeixements des de la seva estrena, entre ells el Premi Xarxa Alcover de la Mostra d'Igualada 2021, a més de nominacions als Premis Butaca i als Premis Max de les Arts Escèniques. La funció començarà dissabte, 16 de maig, a les 6 de la tarda, a la Sala Mozart. Les entrades tenen un preu general de 6 euros, mentre que els membres del Club Escena Calella poden comprar-ne fins a dues per 5 euros cadascuna. Els menors de 3 anys hi poden entrar gratuïtament si no ocupen seient. Es poden comprar a través de la plataforma Intràpolis, a la taquilla de la Sala Mozart, els dimecres de funció, entre les 5 i les 7 de la tarda o una hora abans de l'espectacle, si encara no s'han exhaurit.
2: I la Biblioteca Martí Rosselló de Premià acull avui la presentació de Maduixes i Llençols Nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Martí.
3: Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat, en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles pel lector. L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espassa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
2: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Aquest migdia continuem amb la presència de núvols, nuvolositat variable cap al sud del Maresme, força més trencada, cap al nord el cel més tapadot, i de fet aquesta tarda s'espera que puguem tenir algun ruixat, però creiem que puntual, cap a l'àrea del terç nord del Maresme. La resta no esperem precipitacions en una tarda en la qual començarà amb força sol, a mesura que avancin les hores hi haurà més núvols, però en qualsevol cas, com dèiem, seran núvols poc importants. Els vents bufaran fluixos del sud-est i la situació marítima Aquesta tarda continuarà com aquest matí, amb marejol i mar de fons. Les temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada en la qual ja al matí migdia podem tenir algun ruixat, però novament les precipitacions quedarien concentrades cap a l'àrea del Maresme Nord. Poden baixar una miqueta més cap al sud, que no pas aquesta tarda, però són precipitacions que afectarien la meitat nord del Maresme, mentre que al sud, d'entrada, no esperem pluges. Com dèiem, això passarà demà entre mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. Després milloraria una mica. Tot això amb vent que demà continuarà fluix al matí, com a molt lleugerament moderat a la tarda de component est, i la mar demà a partir del migdia saltarà una miqueta en petites àrees de maror poc importants. Les temperatures demà, si fa no fa, seran com les d'avui o fins i tot podrien les màximes baixar una mica. Divendres tornem a parlar de xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar a la nostra comarca. No seran tempestes tan aparatoses com ahir a la tarda, però sí que tornarem a escoltar alguns trons de cara sobretot a la tarda de divendres. Al matí ja podem tenir alguns primers xàfecs i sempre irregulars, però serà durant la tarda quan aquestes precipitacions escombrarien la comarca de nord a sud, amb unes temperatures que divendres poc variaran, de moment, a l'espera d'un cap de setmana que tant dissabte com diumenge sembla que no tindríem precipitacions, almenys precipitacions importants, ja ho acabaríem de concretar, i en el qual també les temperatures podrien pujar una miqueta, sobretot de cara a diumenge.
2: Molt bé, doncs, molt pendents a la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem farem la secció de les xarxes socials. Aquesta setmana l'estem fent amb en Martí Capçada. També parlarem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete per parlar d'una trobada de monitors que es farà aquest cap de setmana a Premià de Mar per primera vegada. També parlarem amb Laura Cano, afectada d'un desnonament a Malgrat de Mar. I també, atenció, perquè aquest cap de setmana també arriba la nit als museus i són diferents els pobles que participen en aquesta jornada cultural, com per exemple a Canet de Mar, amb qui parlarem amb el regidor de Cultura perquè ens expliqui què es farà a Canet aquest dissabte. I doncs bé, també tindrem la secció de Llegim, de lectura. Tot això a l'Ona Maresma en només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Al teteo.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresme. És moment de fer el repàs de les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda. Com estàs?
3: Bona tarda, estimadíssima. Molt bé, anem fent. Tu què, com va?
2: Molt bé, oh, estimadíssima avui, Martí? Es nota que et vols portar bé amb mi, que ahir al concurs us vaig posar, doncs, us vaig fotre molta canya i...
3: Sí, ens vas fotre ratlla, eh?
2: Sí, la veritat que sóc un pèl massa competitiva, hem de dir. A veure, Martí, explica'ns què podem destacar avui a la comarca.
3: Doncs vinga, comencem parlant del que es parla a les xarxes aquí al Maresme, i és que la Guàrdia Civil ha localitzat 4 tortugues mediterrànies en perill d'extinció fins dins, a dins, concretament, d'una finca particular de l'Ella. La descoberta es va fer durant una inspecció del Saprona arran d'una denúncia per possibles gossos desatesos. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat... Però què m'esteu picant de fons?
2: Un so delictiu.
3: Ah, molt bé.
2: S'entén.
3: Estava intentant ometre-ho i pensar, a veure, quina relació té amb la notícia. Ara em queda clar. Segueixo, Gemma. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat, però durant la revisió van trobar 4 exemplars de tortuga mediterrània, una espècie protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. El propietari és un home de 62 anys i no va poder acreditar l'origen legal dels animals i va assegurar que feia 2 anys que una altra persona li havia entregat les tortugues. Ara mateix els exemplars han estat traslladats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on se'n valorarà l'estat i el futur destí d'aquestes tortugues.
2: Doncs ves per on aquest senyor s'ha quedat sense les seves tortugues. Més temes en clau internacional.
3: Bé, doncs, un dels temes del dia no pot ser una altra cosa de l'explosiva roda de premsa de Florentino Pérez. I és que el president del Real Madrid ha anunciat eleccions al club després d'una temporada sense títols i ha deixat clar que es tornarà a presentar a les eleccions. Durant la compareixença, Florentino ha carregat contra la premsa i ha volgut desmentir rumors sobre el seu futur i el seu estat de salut, dient que no està malalt i que no pensa dimitir. Patino en diverses vegades, que inclús es feia una mica passat. A més, també ha tornat a parlar del cas Negreira, assegurant que és l'escàndol més gran de la història del futbol. Unes declaracions que han provocat una allau de reaccions a internet i que fins i tot han portat el Futbol Club Barcelona a estudiar possibles accions legals.
2: Martí, agafaré un clip d'aquesta secció
3: calla.
2: I semblaràs un merengue de cap a peus.
3: Avui m'esteu fent patir amb les músiques, perquè entre la primera que no sabia què era i ara em foteu aquí l'himne del Madrid i me'l pugeu i tot, Això ja em voleu aquí maltractar.
2: Va, el tema curiós, Martí.
3: Va, acabem amb una història que està generant debat a les xarxes, i és que el periodista Àlex Gargallo ha denunciat públicament que després d'esperar gairebé 8 mesos per visitar-se amb un traumatòleg a l'Hospital Arnau de Vilanova, la consulta, un cop va acabar l'espera, va durar un total de 90 segons. Segons explica, hi va anar per uns problemes al genoll que arrossega des de fa anys i assegura que l'especialista li va dir literalment: aquí no hi ha res a fer, si et fa mal, ibuprofeno. La publicació s'ha fet viral i ha obert un intens debat sobre les llistes d'espera, la saturació de la sanitat pública i el tracte dels pacients. Nois. Molts usuaris li han recomanat presentar una reclamació formal, mentre d'altres han compartit experiències similars viscudes amb especialistes mèdics.
2: Home, és que la visita sigui breu pot ser, doncs, eficient, no?, i que et mirin bé i potser no tens gaire cosa, però bé, la visita pot anar d'una altra manera, no?, perquè et diguin: aquí no hi ha res, si et fa mal prendre un ibuprofè, sembla una mica que es riguin d'un mateix, eh?
3: Clar, és que costa de fer una valoració, perquè, clar, jo opino com tu, Gemma, el que passa és que, jo què sé, o sigui, si realment aquest pobre home tenia alguna cosa, llavors és una negligència per part del metge. Ara bé, si realment no tenia res, doncs tampoc se'l poden quedar allà mitja hora a fer el paperot.
2: No,
3: hauríem d'estudiar el cas.
2: Doncs sí, ja investigarem, Martí, que per això som periodistes i s'ha d'investigar els temes.
3: Sí, Ara, ara t'hi poses.
2: Sí. Molt bé, doncs després et pregunto. Martí, parlant de preguntes, va, som-hi, anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs.
3: Doncs la pregunta que estem fent avui als nostres oients de l'Ona Maresma a través d'Instagram és si creieu que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, hauria de presentar la seva dimissió, ja que ja se'n parlava degut a aquests fracassos que hi ha hagut aquests últims dos anys, però també després de la roda de premsa caricaturesca, diria d'ahir, doncs encara ha generat més controvèrsia. Així que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
2: Molt bé, Martí, moltes gràcies.
3: A tu, Gemma. Fins ara.

0: I aquest dissabte, Premià de Mar acollirà la jornada de monitors i monitores d'aquest 2026. Centenars de joves arreu de Catalunya es reuniran per compartir formació, activitats i convivència. En parlem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete, dos dels responsables de la jornada. Benvinguts a Ona Maresma.
1: Hola, bon dia.
2: Gràcies, bones.
0: En primer lloc, per començar, expliqueu-nos què és exactament la jornada de monitors i monitores. Per què serveix?
2: Bé, doncs la jornada aquesta de monitors i monitores és algo que al final es fa anualment des del MESEC, que seria el moviment de centres d'esplais cristians i catalans, el qual està adherit a la Fundació Pere Tarrés. I bueno, mitjançant aquest moviment d'esplais que abarca tot Catalunya i Mallorca i Menorca també, potència una trobada on la cohesió de monitors de tot el moviment pugui ser possible, amb la que es fan activitats i sobretot amb aquest fet d'arribar a un poble desconegut que acull sempre un esplai, que en aquest cas seríem nosaltres, el Centre d'Esplai Parroquial de Premià de Mar, es pugui donar a conèixer també al poble la cultura d'aquest mateix i bueno, la gent que al final hi ha darrere en aquesta macro trobada que es fa anualment sempre en un indret diferent.
0: Uh-huh. Quantes persones està previst que hi participin?
1: Més o menys tenim inscrites unes 407 persones, també comptant l'organització. Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupessa tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'una mica d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats i s'està treballant per portar-ho aquest dissabte, que es faci tot el màxim possible.
0: I com és que s'ha escollit Premià en aquesta ocasió?
2: Bé, bueno, això va mitjançant un procés que s'escolleix aquest indret en una assemblea que seria la general ordinària que es fa anualment també a partir del moviment. I bueno, diferents pobles juntament amb l'àmbit de trobades, que seria una comissió molt gran que viu allà dins del MESEC, escolleixen el poble on veuen adient donar visibilitat, donar coneixença. S'intenta també com que al final, si és una jornada d'un dia, que seria aquesta el cas, pugui ser un poble que sigui molt accessible, que al final estem aquí en l'epicentre, per així dir-ho, de l'àrea metropolitana, i es pot arribar pràcticament des de qualsevol lloc, si no és mitjançant l'avió pels de Menorca i Mallorca, els més habituals arribaran en Renfe. I bueno, el procés de selecció és aquest, bàsicament es busca un poble on hi hagi bona cultura, on hi hagi un esplai que pugui acollir i que aquest esplai al final doni l'okay per proposar el projecte.
0: Uh-huh. Fa un moment ens heu comentat que ja hi ha 400 persones inscrites o fins i tot més. D'on provenen aquestes persones? De tot Catalunya?
1: Bé, arribem de tot el territori català, la majoria de comarques de Catalunya, i també tenim gent que vindrà des de Menorca i Mallorca, també representant les Illes Balears.
0: Uh-huh. I durant aquesta jornada, què s'hi farà exactament?
2: Doncs mira, aquesta jornada, al final, tot es basa en un centre d'interès, que seria com el fil conductor que portarà tota la jornada, va ser del final el que fem els monitors cada dissabte, que és fer el teatrillo aquest per engrescar el jovent, a la canalla que participa als esplais, i ara pues, ho portem a un públic una mica més adult, com poden ser els monitors, i a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla Bastonera, Quin Cacao com a colla de Tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
0: Ens parlaves d'aquest fil conductor. Aquest any és el detectiu Canon i el misteri de la zona 15. Ens pots fer 5 cèntims de què tracta, doncs, a aquest tema?
2: Endavant, Guillem.
1: Vale, doncs, tenim un detectiu, que és en Canon, que el que està intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15. Què és la zona 15? Per posar en context, l'esplai el més sec ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o agrupacions o a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte, doncs, són una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais que al final és un lloc, un punt de trobada, perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu que és el Canon que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant, fent diferents proves, dinàmiques, què ha passat amb aquesta zona i qui ha sigut l'assassí.
0: Mm-hmm. Molt bé, anem acabant l'entrevista. Què espereu d'aquesta jornada?
2: Bueno, doncs, primerament que sigui una jornada sobretot per donar visibilitat a tots aquells pobles que potser no poden acollir íntegrament una jornada d'aquest volum, però sobretot a que a cada poble al final neix una cultura la qual és típica d'allà, típica de l'indret, i que per molt que hi hagi similituds amb pobles propers o amb comarques que siguin veïnes, la cultura és única i al final per conèixer aquesta cultura has de venir a viure des d'on neix la mateixa.
0: Uh-huh. Molt bé, voleu afegir alguna cosa?
1: Ja està.
2: Sí, no? Sí. Poc més, ja.
0: Perfecte. Doncs això serà el dissabte, no?
1: Dissabte sí. També s'ha de dir que és una cosa tancada, que és de l'organització, no? Uh-huh. La gent de fora no hi podrà accedir. L'únic que sí que ens podran veure i podran veure que l'Esplai Parroquial de Premià és una entitat ben forta i que lluita per al lleure cada dissabte, i que ara també ho fem pels monitors per fer més cohesió, per fer poble i per passar-nos-ho bé, també.
2: I que som moviment, no?
1: Sí. Al final.
0: Molt bé. Doncs Guillem Martín i Joel Navarrete, gràcies als dos per venir a Premià. I doncs bé, que vagi molt bé aquesta jornada.
2: Gràcies.

0: I després d'aquesta entrevista és moment del tal dia com avui. Avui dimecres, Martí Capçada és l'encarregat d'explicar-nos què passava tal dia com avui i també de felicitar els famosos que avui fan anys, Martí.
1: Som-hi, sí, anem a fer la nostra felicitació aquí de part de l'Ona Maresma, que avui en tenim uns quants, Gemma. Comencem amb els actors. El primer de tots és el Robert Pattinson, que qui no el conegui... Què dius?
0: Happy Birthday.
1: Happy Birthday, exacte. Happy Birthday a Robert Pattinson, que és el vampir de Crepúsculo i fa 40 anys. La segona persona a qui volem felicitar és el Jordi Sánchez, que en fa 62, i la tercera és l'actriu Debbie Ryan, que en fa 33. També tenim el cantant Stevie Wonder, que en fa 76, i l'exjugador de bàsquet i excompany d'equip de Michael Jordan, en Dennis Rodman, que en fa 65.
0: Doncs happy birthday a tots ells, Martí. És que saps què ha passat? Que li estava demanant una cançó en Joan i em pregunta la de moltes felicitats i li dic no, happy birthday, i justament m'ha obert el micro i per això t'he tallat d'aquesta forma.
1: Bueno, doncs escoltem ara la cançó que li estaves demanant al Joan i aprofitem per felicitar-los i donar-los una superabraçada.
0: En Joan?
1: No, bueno, també el Joan i els que fan els anys avui.
0: Perfecte. Doncs a veure, avui també és el Dia Internacional d'alguna cosa, no? Perquè dies mundials internacionals fem una patada i en surten 30.
1: Sí, correcte, sempre ho comentem, i avui concretament és el Dia Internacional dels Entrenadors i Entrenadores de Futbol, i a Espanya concretament el Dia Internacional dels Infants Hospitalitzats.
0: Vaja, doncs aquest dia és més trist, però també és el dia dels entrenadors i dels infants hospitalitzats. Martí, més coses, perquè ara ve un tema que a mi m'interessa molt saber.
1: Doncs sí, i et diria que és el tal dia com avui potser més recent que recordo, ja que ens anem tan sols 2 anys enrere, el 2024, que va ser quan l'empresa matriu de ChatGPT, OpenAI, anuncia la nova versió del seu model de llenguatge, el GPT-4o. Els seus creadors van presentar les noves funcions d'aquesta eina, que es tractava i es tracta d'un model nadiu funcional capaç de processar en un mateix chat la veu, el text i la imatge sota una sola xarxa neuronal.
0: Molt bé, doncs, per tant, el ChatGPT té una vida molt jove, no? Només fa 2 anys que està en marxa, i sembla molt més, De fet, l'utilitzem tant que sembla que porti a les nostres vides molt més temps que no només 2 anys.
1: Sí, és d'aquelles coses que jo crec que seran una mica que ho marcaran un abans i un després, com quan en el seu moment va sortir Google o Internet. Jo crec que d'aquí a 5 o 10 anys, bueno, ho veurem com una cosa que ha fet un superavenç. Però bueno, veurem què ens deparen aquests anys.
0: Molt bé. A veure, la més efemèrides, Martí.
1: Sí, ara sí que ens anem una miqueta més enrere, a l'any 1950, que, com hem dit abans, va néixer el cantautor Stevie Wonder, geni del soul i del pop. Va néixer prematurament i va perdre la visió a causa d'una complicació mèdica relacionada amb l'oxigen a la incubadora. Als 70 anys va publicar discos considerats històrics com Songs in the Key of Life, Inner Visions i Talking Book, combinant una miqueta de soul, funk, jazz i sintetitzacions innovadores. Gràcies a tots aquests discos i cançons ha aconseguit un total de, atenció que es diu ràpid, 25 premis Grammy, cosa que el converteix en un dels artistes masculins més premiats de la història de la música. A més, també va ser molt actiu políticament i socialment, ja que la seva cançó, anomenada precisament Happy Birthday, va formar part de la campanya perquè el dia de Martin Luther King Jr. Va formar part de la campanya per al dia de Martin Luther King Jr. i que aquest dia es convertís en una festa nacional als Estats Units. Així que, Gemma, si et sembla, escoltem-la de fons.
0: Doncs sí, l'escoltem, va, pugem el volum. Then to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you, happy birthday Ai, em posa de bon rotllo aquesta cançó, Martí. És la que volia abans. És que, de fet, mira com són les coses, que no en tenia ni idea de que vindria aquesta cançó avui i l'estava demanant en Joan. Que fort.
1: Sí, ja ens hem fotut un lío amb les cançons de Happy Birthday, però bueno, abans hem escoltat la clàssica per felicitar i ara escoltem aquest temasso que, com tu dius, posa de molt bon humor de l'Stevie Wonder.
0: És que fins i tot et diria que m'agrada més que les cançons típiques, no, d'anys i anys per molts anys. O sigui, aquesta cançó és un temazo.
1: Sí, potser sí, Bueno, el que passa és que són aquelles tradicions que, clar, ara no es pot canviar ja la típica cançó d'anys i anys per molt xorra que ens sembli.
0: No, clar, hi ha les típiques, no? També hi ha cançons... Cancions.
1: Sí, cancions. El que diria la meva àvia, Cancions, les cancions.
0: Les cancions molt boniques del feliç cumpleanys, no? O sigui,
1: sí,
0: no,
1: una mica com passa
0: anem a parlar
1: per
0: Nadal, bé.
1: Com passa per Nadal, que per cert, Gemma, el teu Happy Birthday, si no m'equivoco, és el dia de Nadal, no?
0: Sí, és el dia de Nadal, Martí. Encara falten uns mesos, però demà endevina quin dia és.
1: Bueno, 14 de març per començar.
0: No, de març no, estem a maig.
1: Ai, de maig, perdoneu.
0: Doncs pensa una mica.
1: No sé ni a quin dia
0: he vist. Què pot ser demà que a mi em pugui interessar, doncs, que tu sàpigues què és?
1: El cumple de la teva mare?
0: No, Martí.
1: Del teu gosset?
0: No. No té a veure amb aniversaris, però... Sí i no. No és que ningú faci anys, és que és el nom important d'una persona. Molt guapa, treballadora, llesta. No et sona?
1: El dia de l'aniversari, dius?
0: No, el dia del sant, de la Santa Gemma!
1: Ah, home! Home, doncs demà ja ho direm a les efemèrides, només faltaria.
0: Home,
1: ara estava pensant, de qui parla?
0: Quan és? Que fort! Mira, li dic guapa, treballadora, llesta, i de qui parla?
1: No, ja saps que jo et veig amb bons ulls, el que passa és que, clar, ara m'has pillat aquí, que no sabia per on sortir.
0: Sí, quan és el teu sant, Martí, tu ho saps?
1: És que hi ha dos tipus de Sant Martís, que és qui es digui Martí...
0: Oi, 15 segons,
1: sabrà. El que veus és que jo el celebro a l'11 de novembre.
0: Vale,
1: així que,
0: doncs,
1: bueno, no sé.
0: Ens en recordarem. Martí, Happy Birthday i fins ara.
1: Happy Birthday, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critica l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
2: Que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
3: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
1: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.
4: Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
5: Doncs quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres 13 de maig del 26 és moment de l'hemeroteca maresmenca. Melina Amorilla, què ens expliques avui?
6: Doncs avui ja hem de marxar cap a l'any 1990 i concretament cap a Mataró perquè s'organitzaven les jornades tèxtils del Maresme. El sector del gènere de punt, que la comarca del Maresme es concentrava a principis dels 90, al 60% de tota la producció estatal, s'hauria de potenciar al màxim el disseny, també extremar el control del producte i hauria de descentralitzar-se per poder superar la crisi, segons les conclusions que es va treure en aquestes jornades que s'organitzaven a la capital. El conseller d'Indústria del moment, Antoni Subiràs, va comprometre a donar suport a qualsevol iniciativa empresarial que es realitzés amb la intenció d'organitzar aquest sector. Un centenar d'empresaris de tota Catalunya participaven en aquestes xerrades organitzades per l'Associació d'Empresaris del Gènere del Punt de Mataró i Comarca, és a dir, la ZEGMA. El Consell Comarcal del Maresme també hi participava i el Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial del Departament d'Indústria de la Generalitat amb l'objectiu d'obrir un diàleg entre empresaris i tècnics i buscar l'estratègia adequada. Una de les principals mancances del sector era una imatge de marca que facilités la distribució a l'estranger, segons l'informe de l'empresa Kurt Salomon Associates, elaborat per encàrrec de la Generalitat i que es presentava a les jornades. Abans, però, era necessari consolidar el mercat estatal per tal de disposar d'una bona base de promoció a fora i que desapareguessin els aranzels, per tal de potenciar les inversions amb la incorporació de maquinària nova. Uns altres aspectes que també recomanaven aquells anys 90 els industrials fonamentals eren el control del procés de producció amb especial èmfasi en els acabats i la màxima descentralització per aconseguir flexibilitat i ràpida capacitat de resposta a les exigències del mercat d'aquella dècada.
0: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.
0: I aquest cap de setmana se celebra la Nit dels Museus, una cita especial que obre les portes a molts equipaments culturals amb activitats gratuïtes i en horari nocturn. Al Maresme, diversos municipis s'hi sumen amb propostes per tots els públics. Un d'ells és Canet de Mar. Anem a conèixer tot el que s'hi ha preparat.
7: Ens endinsem ara a celebrar el Dia Internacional dels Museus. Ja sabeu que el dilluns 18 de maig tenim una gran cita amb els museus. És l'esdeveniment més important que s'organitza des de 1977 i que ho fa gràcies al Comitè Internacional dels Museus. Al voltant d'aquesta data, els museus fan moltes activitats que s'obren a tots els públics. El gran esdeveniment, però, del Dia Internacional dels Museus podríem dir que és la celebració de la Nit dels Museus. I aquest any a Catalunya serà el dissabte 16 de maig. Canet de Mar també hi participa. Tenim propostes que coneixerem al costat, per una banda, del regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i per altra banda, al costat de la tècnica de patrimoni i directora de la Casa Museu, Lluís Domènech i Montaner, la Marta Nolla. Benvinguts.
8: Hola.
9: Què tal?
7: Què tal? Com estem?
9: Molt bé, esperant, doncs, a dissabte.
7: Amb moltes ganes, perquè, de fet, és una d'aquelles efemèrides que jo crec que tot ciutadà ciutadana té anotada al calendari, perquè és una oportunitat, tant el Dia dels Museus com la Nit dels Museus, per poder gaudir, conèixer el nostre patrimoni.
9: I és així, és una oportunitat d'obrir portes, d'entrada gratuïta als equipaments, als museus, de poder visitar-los. Hi ha tot l'any per visitar-los, però si et conviden, i a més amb un horari fora d'hores, per dir-ho així, com és la tarda vespre, doncs millor que millor. I aquesta és la intenció, i aquesta és la iniciativa que es fa arreu d'Europa, doncs d'acostar els museus a la població, de les persones que habitualment no hi van, doncs hi puguin anar. I per fer-ho també, doncs el que es fa des de la majoria de museus és activitats. Aquí a Canet, jo me recordo l'any passat que vam fer, per exemple, doncs, unes sessions de DJs i uns tastets d'una cervesa modernista dels amics de la
7: canatenca.
9: De la canatenca. Doncs hi havia canatencs, vull dir, coneguts, que venien i deien: ostres, és que jo no he entrat mai a la Masia Rocosa, és que jo no he visitat mai la Casa Museu, i de Canet de tota la vida, doncs mira, és una manera de treure aquest tipus de públic que no l'ha visitat mai, que no ha tingut l'oportunitat, doncs aquesta nit, doncs, per fer-ho.
7: I a més, suposo que la Marta ja estarà molt d'acord, si ens proposen un tas de vins envoltats de modernisme, escolta, no hi ha excusa. De fet, la proposta de la Casa Museu, podríem dir, Marta, que serà aquesta, a les 7 de la tarda, aquest 16 de maig, un tas de vins i modernisme, a més, amb alguna cosa teatral, també, Marta.
10: Sí, exacte. Aquest any hem volgut plantejar una proposta diferent per la Nit dels Museus, i a banda de les portes obertes habituals, hem organitzat una experiència que combina patrimoni i territori. Un tas de vins de proximitat a la Casa Museu Domènech i Montaner, com bé comentaves, doncs, en aquest entorn modernista, i amb petites intervencions teatrals que donaran, doncs, un toc d'humor i de sorpresa a la vetllada.
7: De fet, és molt interessant, Marta, perquè a vegades, abans, potser teníem el concepte, anys enrere, que deia abans l'Emili, no?, de poder entrar en un museu i simplement gaudir, doncs, de les col·leccions o de les exposicions del moment, però d'un temps cap aquí hem anat innovant. Ara explicava, doncs, la vessant musical de l'anterior edició d'aquesta Nit dels Museus. Ara hi afegim tas de vins i fins i tot teatre. Per tant, és com que portem altres arts escèniques dins del propi museu, no?
10: Exacte. Aquesta és la voluntat una mica no només nostra, del museu, sinó a nivell d'aquí a casa nostra, Catalunya, i també de nivell d'Europa, que el museu passi de ser no només algo contemplatiu, sinó algo participatiu. És a dir, que la gent vingui i visqui una experiència, més que només ser una part passiva del museu. I d'aquí, doncs, aquesta proposta que mostrem que no és només una visita teatralitzada convencional ni tampoc un tast de vins clàssic. És una experiència sensorial. Volem que la gent vingui i senti el museu.
7: Fantàstic. A mi ja em venen ganes de poder-ho gaudir i per fer, imagino que la gent que ens està escoltant també s'està preguntant què haig de fer per anar-hi, no? Com hem d'aconseguir aquestes entrades, quina és la logística per poder-hi participar.
9: A veure, entrar al museu i a la Masia Rocosa serà, és gratuït, perquè és la nit dels museus, que per això es fa, no? Entrada gratuïta. El tastet sí, s'ha de treure entrada a través d'entrar, però és el que no sé si queden.
10: En queden dues.
7: Mira, Carles, tens entrada? Doncs tu i jo, ja ho tenim, això. Sí, perquè de fet el que podem veure a les xarxes és la proposta que s'inicia a les 7 de la tarda, però ara parlàveu de torns.
9: Perquè hem hagut d'obrir un altre torn, un altre passe, per dir-ho així, doncs, perquè es va esgotar de seguida el primer, sí.
7: Per tant, això és una molt bona notícia.
10: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè les entrades, això, es van exaurir en un dia. Això va fer que haguéssim d'obrir aquest segon torn.
7: A banda d'aquesta proposta de tast de vins i modernisme i d'aquesta experiència sensorial de combinar doncs, tantes experiències juntes en una sola nit, tindrem l'opció, com bé dèieu, amb aquestes portes obertes, de poder veure

0: les seves obres més rellevants de tot Catalunya, inclús de més enllà. I bé, també podran aprofitar per veure l'exposició temporal d'Eugeni Forcano, que vam inaugurar ara farà poques setmanes.
1: De moment imagino que està tenint èxit i que la gent doncs, sí, està interessant, perquè era una persona molt estimada i per tant doncs, val molt la pena poder tenir aquesta oportunitat, no?, de veure l'exposat doncs, a la nostra casa museu.
2: Doncs sí, és així. Celebrar la Forcano, i com hem dit moltes vegades, doncs no serà l'únic acte. Recordem que tindrem una xerrada conferència, encara no tenim la data tancada, però en breu us la podrem dir, i tindrem l'exposició de la Festa Major, que inaugurarem el 12 de juny, que és la mirada més canatenca, per dir-ho així, més de casa d'Eugeni Forcano.
1: Apuntem la data per poder-ne parlar també quan s'acosti el moment. De moment, la primera proposta, la que tenim més a tocar, encara que ens queden aquestes dues entrades, no sé si d'aquí a dissabte, si hi ha molta demanda, s'obriria un tercer passi o hauríem d'esperar a una altra ocasió per participar-hi?
2: No, tornarem a repetir més endavant, si veiem que, doncs, com estem veient, doncs, ha tingut prou èxit, per què no tornar-ho a fer en una altra ocasió? I potser no cal que sigui el dia o la nit dels museus, vull dir, podem plantejar doncs, per alguna festivitat, per un festa major o per un quan sigui, doncs per què no tornar-ho a proposar.
1: No sé si potser una de les línies futuristes, per dir-ho així, de la Casa Museu seria justament aquesta. Abans la Marta en certa manera ens ho apuntava, no? El fet de combinar experiències dins d'una Casa Museu. Recordem que fa poc vam tenir també una presentació d'un llibre al voltant de Sant Jordi que justament passava en una de les sales de la Casa Museu. És una experiència que fins ara no teníem massa a l'ordre del dia, per dir-ho així. Ara tenim aquest tas de vins amb teatre. Sí que hem tingut les visites guiades sempre a la Casa Museu teatralitzades, però anem una mica en aquesta línia amb
0: sí,
1: propostes de futur?
0: La veritat és que el que volem és posar el focus en aquest paper dels museus com espais de trobada, de diàleg, de cohesió social, museus participatius, i al final activitats com aquesta també van en aquesta línia, convertir el museu en un espai viu, accessible i proper, on la gent pugui compartir doncs, aquestes mirades, aquestes experiències i visitar el museu d'una manera relaxada i més propera.
2: De fet, hi ha projectes per fer, vull dir, s'està treballant, precisament la Marta està treballant en projectes per ampliar-ho, per obrir-ho i per fer-ho molt participatiu de cara als més petits, no només a les escoles, sinó a l'estiu també, als casals. Això ja us anirem informant.
1: Doncs serà fantàstic poder gaudir d'aquesta Casa Museu que tenim i que val la pena d'aprofitar. No sé si voleu afegir alguna cosa més a aquesta proposta.
2: No, aprofitar aquest dia i aprofitar en general durant tot l'any a visitar el nostre patrimoni, a posar en valor el que tenim, perquè no tots els pobles ho poden dir, perquè a més de tota l'activitat cultural que intentem des de la regidoria doncs, impulsar, crear, facilitar i una mica doncs, mostrar a tot el poble doncs, també intentar doncs, que el patrimoni sigui el més accessible possible, sigui que la gent de Canet doncs, sigui conscient i coneixedora del que tenim, patrimoni arquitectònic i patrimoni humà, com en aquest cas doncs, el que dèiem de l'Eugeni Forcano. Una mica és això, jo crec que la voluntat i el que treballem des de l'equip de cultura, que per sort doncs és això, som un equip i treballem molt transversalment, ho dic sempre quan fem presentacions o fem actes que organitzem, doncs que ho fem des d'arxiu fins a biblioteca, fins al TMC i la Casa Museu, és a dir, tots buscant una sinergia precisament perquè en el fons doncs, tot està interconnectat pel concepte de cultura. I amb això estem, vull dir, simplement convidar-los a tots a gaudir, a disfrutar i a posar en valor el patrimoni que tenim a Canet.
1: Fantàstica reflexió la que ha fet l'Emili i totalment d'acord, eh? Val la pena doncs, poder gaudir d'aquestes oportunitats que durant tot l'any tenim opció, però com dèiem al principi, no? Si ens ho posen d'aquesta doncs, manera tan ben posadeta, és que no tenim altra alternativa que poder-ho gaudir. Com sempre, donar-vos les gràcies per tota aquesta estona. Gràcies al regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i també a la Marta Nolla, tècnica de Patrimoni, directora de la Casa Museu. Gràcies avui per venir i per explicar-nos aquesta proposta enguany, Museus unint un món dividit, per centrar-se justament en el que dèiem al llarg de tota l'entrevista, com els museus poden actuar com a ponts per superar divisions culturals, socials, geopolítiques i, evidentment, doncs, fomentar diàleg, entesa inclusió i pau. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui, ens retrobarem.
2: Sempre a la vostra disposició.
1: Gràcies, una abraçada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, Oxígeno, de Marta Jiménez, i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant!
3: Bueno, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Salutacions!
3: Avui no sonen les pulseres.
4: No!
3: Avui
4: no sonen.
3: Quins llibres portes avui? Va, vinga.
4: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir com molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'encanta, ha cridat molt l'atenció. Vale. Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
3: Bon títol.
4: Genial,
3: sí, sí.
4: Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
3: Molt bé.
4: Que també el nom és original. Sí, és original.
3: Sí, sí, sí.
4: En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que són capítols molt curts, mal, i cada capítol al costat del títol del capítol corresponent,
3: sí, ja
4: consta l'edat de la protagonista.
3: Molt bé.
4: Llavors doncs passem de 12 anys
3: a
4: 22, 12,
3: Val.
4: 7...
3: Molt bé.
4: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran. Llavors, en sota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no? Que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults,
3: vale.
4: I això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot amb un ambient molt volcànic i molt especial.
3: La portada,
4: que és,
3: de fet, es veu, no? Que és un ambient volcànic.
4: A les Illes Canàries, no?
3: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc?
4: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser. Ho publica una editorial que és Reservoir Books.
3: Com la pel·lícula.
4: No, com la pel·lícula. No, Reservoir Dogs, Reservoir Books.
3: Puc fer la broma?
4: Sí,
3: sí,
4: endavant.
3: Fer, no?
4: Vale.
3: Hi ha una orella dins del llibre.
4: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
3: Me l'has deixat encefata.
4: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no? I ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profunds, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides. I ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
3: Dos cosetes. La primera és una coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè
4: sí,
3: els títols em sorprenen, que són en minúscula tots.
4: Els títols són en minúscula, quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és usats, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva, o està dins de claudatos,
3: vale,
4: o són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita. O sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat de la protagonista, els capítols curts, i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original. El tema és profund i m'ho he passat molt bé.
3: Molt bé, doncs,
4: molt bé, mira, molt interessant.
3: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionats també amb autors joves.
4: Sí.
3: Llavors la pregunta te la faré al final, així
4: amb
3: acabarem.
4: Amb autores, sí.
3: Perfecte.
4: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors doncs és tota aquesta reflexió, no?, entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
3: Sí, sí.
4: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
3: Bueno, això quan tens una edat no gran, no? Entenc.
4: Exacte. I en canvi, doncs aquí el que et mostra a través de tota la seva experiència, explicada d'una manera molt literària, és que no. que tots, no?, pensem d'un filet i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
3: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo haver vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia del, de sí. Crec que era un... No sé si era el... bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
4: La caldera.
3: La caldera.
4: Sí, solen així.
3: I que això pot provocar, doncs...
4: Sí, que és molt invisible, també, no? Sí. En aquest cas, a ella li va passar de nit.
3: A més, clar, saps? Dormint.
4: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps? A mi em crida molt també aquesta... Com ella ho explica, no? Com ella... I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara, que t'expliquen les coses... que poden passar, no? Sí. I de més, doncs, d'una manera molt original i que realment, o sigui, la literatura continua viva, hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
3: Veig que Baix té, bueno,
4: sí,
3: un gran text
4: té, com
3: i premis.
4: Guardon, sí, té com un
3: per això deia del, abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè sí. Tots veuen, veig que tenen un... com una espècie d'etapa davant que doncs,
4: sí, aquesta,
3: es posa
4: la faixa que es diu, sí, no? On exacte. Remarca pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions, a l'altra 12 edicions.
3: Carai.
4: No? És aquesta manera de... Sí. I que són llibres que funcionen pel boca orella.
3: Vale.
4: O per clubs de lectura.
3: Vale.
4: I és una manera molt xula també doncs, de fer-se conèixer, no? Perquè és una manera com lenta però molt segura i que vas a parar a lectors doncs, que ho aprecien molt.
3: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a el que has comentat, no?
4: Clar, sí. Aquesta falta doncs, de poder respirar, no? D'una manera tan
3: metàfora,
4: invisible.
3: No? Sí. Una bona metàfora portada sí. A la realitat. No?
4: Oxigen. Sí,
3: sí. Amb l'experiència que ha viscut. Sí. Molt bé, doncs sí, dos llibres sí. Superinteressants i un tercer...
4: A mi perquè aquesta autora m'agrada molt i
3: t'he
4: sí.
3: De dir que només amb la portada saps a què em recorda? No ben bé, però em recorda un Mondrian.
4: Bueno, clar. Sí, perquè és aquesta línia editorial
3: menys, no?
4: De sí. Debate, d'aquesta editorial, que són com temes concrets, curts...
3: Aquests quadres, no?
4: Sí.
3: Que són amb
4: color.
3: Sí. A més són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel, els
4: sí.
3: Altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
4: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, anatomia d'una ruptura. Mm. Però també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui,
3: sí.
4: Mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
3: Sí.
4: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
3: Pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he viscut més o menys això, no? I a
4: sí.
3: Més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi, per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, eh? Que sobreposi la parella abans
4: ja.
3: Que els amics.
4: Ja.
3: I llavors, quan intenta recuperar aquesta amistat, no funciona, perquè ja fa massa temps que... Doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i
4: sí.
3: Pell de gallina, quan has dit això, sí, sí.
4: Sí, és que és un tema seriós. Jo, quan ho vaig veure, vaig dir, home, sí, i sí... Totalment sí, vull dir que són temes dolorosos i molt importants. I ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no?
3: Uh-huh.
4: I també alhora profunda. I realment et toca.
3: Sí, no, no, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, bueno, ho he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com,
4: sí.
3: Com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota i allà creix molt l'amistat, no?
4: Sí.
3: Parlo per... Des del meu punt de vista, com podem el teu mar o amb el de tota la gent, no? Que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
4: I tant, i són fonamentals, no? I ens alimenten. I si no fos per això, me la sento.
3: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no? Però parlem de tres artistes, tres
4: sí.
3: Autores joves, no?
4: Sí.
3: Que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no? Que ja no es llegeix tant, que ja no es consumeix la lectura,
4: sí.
3: Que surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh?
4: Sí,
3: ho podríem
4: sí.
3: fer amb vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
4: Exacte.
3: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb
4: sí.
3: llibres. Creus que no, que no es perdrà del tot, no?
4: Jo estic convençuda que no, perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no? I t'ajuda a veure tantes coses que jo crec que l'escriptura és imprescindible. I més escriptura, de veritat, vull dir que
3: a boli,
4: amb la mà
3: sí.
4: i a boli i tot, no?
3: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari, o ha tingut un
4: és
3: diari,
4: fantàstic,
3: on
4: clar.
3: cada dia apunta coses que li passen, o coses que ha de millorar, o coses que, dic, de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no? Llavors
4: clar.
3: és fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho un llibre, no?
4: A portar-ho més enllà, i tant. I clar, el fet de l'estima a les paraules, no? L'estima a l'expressió. És una estima artística, també, no? Com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges, en pel·lícules... O...
3: De la música, per exemple.
4: Clar, no? És el teu llenguatge.
3: Uh-huh.
4: Jo crec que això no es perdrà.
3: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera. O sigui, sigui en un art o sigui en una altra cosa, però la gent que ho plasma, no, en un art, jo crec que té un molt de valor.
4: Sí.
3: Sobretot, avui perquè parlem de llibres, però en l'art en general,
4: Sí, és una passada.
3: Molt bé, doncs,
4: una passada.
3: Mira, ens queda poc temps per acabar la... un minutet just. Malauradament, res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
4: A mi, per mi, són llibres interessants, que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur de que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes.
3: Uh-huh.
4: I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. És... perquè a vegades sempre en reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat que realment et colpeix.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé,
4: Gràcies.
3: Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
4: Sí.
2: Molt bé, doncs anem acabant el programa d'avui i avui volem conèixer Millor Minoria, un grup amb una proposta musical pròpia i un estil molt personal. En parlem amb en Pablo i en Xavi, dos dels seus integrants. Benvinguts a l'Ona Maresma.
5: Gràcies.
6: Bones, què tal?
2: Per començar, nois, expliqueu-nos una mica qui sou i com va néixer Minoria.
5: Bueno, doncs realment som dos, o sigui, vam començar fa temps a tocar junts, vull dir, portem el Xavi i jo composant i tocant temes des de fa uns 10 anys, però Minoria és un projecte molt recent, o sigui, és de fet 2024, em sembla, i bueno, és un projecte ambiciós que busca fer-se lloc aquí dintre del panorama català amb lletres, diguéssim, personals i una energia renovada, també.
2: Mhm. Uh-huh. Per tu, Pablo?
6: No, sí, o sigui, bueno, és un projecte nou i al final nosaltres també venim amb un so que és una mica més internacional, més rock i pop-rock, llavors doncs busquem al final pues, bueno, doncs fer una proposta nova i que sigui diferent.
2: Uh-huh. Quin tipus de música feu? Com definiríeu el vostre estil?
6: Jo crec que som un grup rock alternatiu i pop-rock a vegades, que també doncs som un grup molt guitarrero també, que ens inspira molt doncs molts grups dels 90 també i de principis dels 2000, i doncs crec que mesclem una mica un estil una mica més agressiu amb més comercial també, llavors tenim una mica com aquest mix.
2: Uh-huh. I pel que fa a les vostres influències musicals?
5: Bueno, és curiós perquè a nivell de referències jo crec que bevem i toquem molts pals, però sobretot ens influencien música dels 90 i principis del 2000, jo diria. Mm. però que a minoria, diguéssim, transformem una mica més, o sigui, el volem portar al present amb un toc de producció com una mica més modern, no? Vam de, no sé, en plan, bandes com...
6: Els Foo Fighters, no?
5: Exacte.
6: Que és un grup que ens diu molt i que a nosaltres ens agrada molt, però... I també hi ha propostes més actuals, també, o sigui, tant a nivell nacional com aquí a nivell català, doncs grups actuals que també estan fent coses molt xules.
2: Pel que fa al vostre treball, amb quines cançons o temes us sentiu més identificats?
5: Doncs jo et diria Trencall i Obre els ulls són els dos que per mi són els millors a nivell de, bueno, a nivell personal de lletres i a nivell de sonoritat també, crec que es defineix bastant el que volem aconseguir.
6: Sí.
2: Doncs de fet tenim podem escoltar un fragment d'aquesta cançó. Aquesta és Trencalls.
5: Sí.
2: Molt bé, doncs pugem. Molt bé, doncs estem escoltant un petit tastet de Trencalls, una cançó de minoria. Expliqueu-nos de què parlen les vostres lletres habitualment. Hi ha algun tema que tingui doncs, més pes?
5: Bueno, en aquest cas, si parlem de Trencall, bueno, és com la típica lletra d'amor, diguéssim, cap a...
6: De desamor,
5: cap a
6: persona, no? Desamor,
5: i de desamor, perdó, cap a una persona, i parla de dues persones doncs, que en un moment de la seva vida doncs, s'han estimat, però que, o sigui, en algun moment els seus camins es separen, i sempre se busquen com en aquesta convergència de les seves vides, en aquest record que un cop va ser el que va donar forma a un projecte comú, no?
2: Qui escriu? Els dos? Un dels dos?
6: Sí, escrivim els dos, però el que és lletres i el Pablo és el que canta i ell és el que principalment escriu les cançons. Jo també escric alguna, però sobretot el Pablo. Però al final també és un procés col·laboratiu. O sigui, al final els quatre que som tots contribuïm a la idea i tot i que el Pablo potser sí que porta una mica més com l'origen de la cançó, al final els quatre contribuïm a crear la cançó.
2: Com és el procés de composició d'una cançó? Primer s'ha d'escriure, primer s'ha d'entendre doncs, a quina melodia es vol aplicar o, clar, no en tenim ni idea?
5: Jo crec que depèn del tema, no? Perquè hi ha cançons en què jo, per exemple, he portat com, diguéssim, una mica la melodia de la cançó i la lletra, però hi ha altres en què el Xavi directament ha portat progressions d'acords o inclús una cançó que es diu Despertar la va escriure la lletra del Xavi. Vull dir, però sí que és cert que sempre, jo crec, partim de la majoria de cançons, treballar-les nosaltres dos i després portar-les al grup i molt important que cadascú fiqui, o sigui, la seva màgia, o sigui, tenim llibertat cadascú per posar-ho.
2: De quins projectes o novetats teniu entre mans?
6: Doncs mira, ara estem enmig de la gira de presentació que fem per tota Catalunya. Ara aquest cap de setmana tenim dos concerts, el d'aquest divendres al Garrofa Rock a Mataró, i després toquem a un concurs de bandes a Santa Coloma, però després ja tornem a anar a Lleida, que la setmana passada vam tocar a Balaguer i el dia 30 estarem a la Boat, després anem a Reus i després a l'estiu, a l'agost, anem a la Mirona. O sigui que per ara estem focus amb la gira.
2: I també ens interessa saber com es va crear, no, el grup. Fa molt que us coneixeu. Com va sorgir la idea de fusionar-vos i de crear la banda?
6: Sí, o sigui, el Pablo i jo sí que portem molt de temps tocant junts, ara que tenim 25, però vam començar amb 15 anys i vam gravar un EP amb un altre grup, que va ser una cosa com bastant com de maqueta. Llavors hem estat com en diferents grups que no han acabat de funcionar fins que ara doncs tenim el nostre baixista, el Xavi, i el nostre bateria, l'Adri. Quan els vam conèixer ells, llavors vam formar minoria, i llavors vam començar a escriure cançons en català i doncs ens va, sobretot vam començar a veure que les cançons eren molt bones. I ja està, i arrel d'això vam decidir entrar a gravar el disc a l'estiu passat. Que el vam gravar, bueno, vam entrar en realitat al setembre i ja està, o sigui, i ha sigut un procés bastant ràpid, la veritat, des de que vam fer el canvi, bueno, vam decidir formar minoria i tot, ha anat tot bastant ràpid.
2: I per què us dieu minoria?
5: Bueno, bàsicament, o sigui, no té cap, diguéssim, significat superclar, però ve a abocar la sensació que nosaltres tenim d'intentar donar un cop a la taula la perpetuació, diguéssim, dels estils de música que s'han vingut perpetuant durant anys en el panorama català, i busquem una mica com donem com un cop a la taula per marcar la diferència, diguéssim, en el tipus d'estil de música i de lletres que composem, o sigui...
6: Sí, és més una reivindicació de l'estil. També crec Exacte. Que som un grup que no som gens nostàlgics i, bueno, que és una mica el que ens van preguntar en The Rock, no?, de que si érem un grup nostàlgic o no, i la veritat és que no. Sí que, doncs, ara comencen a sortir projectes nous que són molt nostàlgics del rock en català. Nosaltres som un grup que fa rock en català, però que no som gens nostàlgics. Llavors això està una mica relacionat amb el nom, també, i és una mica una reivindicació del nostre estil, doncs, de que també actualment hi ha tanta predominància de l'estil de música urbana que quasi sembla que no hi ha espai per res més, no? Llavors és una mica... Al final el que ens agrada són persones que escoltem de tot, però el que mola és que hi hagi com de tot, tant als festivals com a les ràdios, com el que sigui.
5: Exacte, diversitat.
2: Vosaltres ara esteu tocant i actuant en diferents indrets del territori. Aquest divendres, si no tinc entès malament, estareu a Mataró, al barri de Cerdanyola. El Garrofa Rock, què significa per vosaltres formar part del cartell?
6: Molt guai.
5: Sí.
6: Van apostar per nosaltres perquè buscaven propostes noves i va ser guai. O sigui, la veritat és que xulo, supercontents. Nosaltres, sent de Barcelona, que allà costa molt tocar, bueno, trobar llocs on tocar, tocar allà és superguai. O sigui, superxulo sortir de Barcelona i tocar. Ja ho hem fet, d'anar a Lleida i altres llocs, i ens encanta. O sigui, superguai.
5: A part, o sigui, nosaltres tenim alguna gent que coneixem al barri de Cerdanyola i ens diuen que pel barri és una oportunitat molt bona, perquè fa com a 3 anys o així que ho fan, i és un esdeveniment bastant, bastant important a nivell de donar visibilitat tant al barri com de portar noves propostes a que ajuden a donar-li vida i a que nous grups creixin i surtin per mostrar la seva música, doncs, a tot aquest territori.
2: Quin és el moment que més us agrada? Composar cançons, crear-les, actuar davant del públic?
6: Aquesta és bona, eh?
5: Sí. Jo, parlant a nivell personal, crec que quan m'ho passo millor és gravant. Perquè sí que és veritat que tocant directe té molta energia, potser la meva opinió dintre d'un temps canvia quan portem més rodatge, també, que déu-n'hi-do i el que portem, però vull dir que encara falten moltes dates i molts concerts per fer, però jo ara mateix gravar, perquè per mi composar està guai, però també t'has d'estrenyar l'ànima i has de ser exigent amb el que fas, i tocar en directe, doncs, al final a vegades és molt cansat, i llavors per mi el millor és gravar, m'ho passo millor i on tinc més llibertat.
2: I en Xavi?
6: Sí, gravar mola. O sigui, sí, gravar... Mai havíem gravat un disc, i ara amb aquest disc el procés va ser superguai. O sigui, va ser un procés molt xulo.
2: Molt bé, doncs esperem que vagi superbé, que tingueu molt d'èxit i també molt de públic. Xavi i Pablo, de Minoria, ha estat un plaer tenir-vos a l'Ona.
5: Moltes gràcies.
6: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Molt bé, doncs nosaltres ja finalitzem el programa d'avui i acabarem amb música. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen hores d'ara al Parlament a la Comissió d'Interior per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada.
2: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada en la qual s'han assumit riscos innecessaris també per la imatge del cos.
1: Parlon ha defensat la professionalitat del cos i ha destacat que cal reforçar la confiança de la ciutadania als moviments socials amb els Mossos. I el model educatiu ha estat també avui molt present precisament al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Tot i això, es reforça amb personal especialitzat el dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: I protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil convocats per la UGT. El personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català, demanant que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen, això sí, des de gener. A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. I l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final de l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedeixen de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se provar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció política.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, la consellera d'Interior Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius per l'error humà, ha dit, i ha explicat que no es tracta d'una decisió política sinó una maniobra operativa mal plantejada. Per la seva banda, Trapero ha admès l'error i ha volgut deixar clar que l'acció policial no té a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
2: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació en les reivindicacions i les exigències que es puguin estar duent a terme per part del col·lectiu de mestres.
1: Per la seva banda, Junts ha demanat la dimissió i ha dit que els fets suposen una greu vulneració dels drets fonamentals. Escoltem Josep Rius.
3: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres? Una assemblea sindical vulnera la llibertat sindical. No només el dret a poder crear uns sindicats, sinó l'activitat sindical i l'autoorganització interna. I la jurisprudència és clara, qualsevol ingerència pública que pugui generar, sí, intimidació o desincentivació de l'acció sindical constitueix una vulneració de drets fonamentals.
1: Per cert, que Junts s'obre a validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions fiscals en compra i lloguer d'habitatge, així com l'estalvi previ a la compra i l'habitació. Rehabilitació. Ara bé, els de Carles Puigdemont ho desvinculen d'una pròrroga de lloguers, una iniciativa que diuen no soluciona el problema al seu parer. Així ho expliquen mitjans de Madrid, de fons del partit, que aquest dimecres, després que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avalés en una entrevista activa aquests incentius proposats per Junts. I el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Hi haurà 3 expedicions directes més entre setmana i una altra semidirecta, una ampliació que es farà en 3 fases i que suposa uns 900.000 euros. El corredor registra 450.000 usuaris cada any. I el Festival Artot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. Des dels seus inicis, el festival ha defensat la cultura com a eina de transformació social, de construcció d'identitat i de cohesió comunitària.

Repassem els titulars del dia. Ana Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política d'Ona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava. Aturen temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 13 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

Anna Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política d'Ona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava. Aturen temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat.

0: Anna Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política d'Ona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Escoltem l'entrevista.
1: Anna Vega, portaveu del Partit Popular, protagonitza avui l'entrevista política d'Ona Malgrat. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
2: Bon dia i a tothom i gràcies per convidar-nos.
1: Entrem en matèria. L'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar a les jornades la Tordera Delta inundable que s'apostava per l'alternativa 3 del Pla de Motes. Ho va fer fa tot just un mes. Aquest anunci va despertar malestar entre el sector de la pagesia. Anna Vega, des del Partit Popular, com han anat vivint doncs, tots els esdeveniments que han anat succeint a aquest anunci?
2: Bueno, nosaltres hem estat des del primer moment que els pagesos es van posar en contra d'això i bueno, nosaltres sí que tenim que dir que nosaltres vam votar en contra de la part 3, o sigui, de lo que era l'alternativa 3, i fins ara no havíem fet cap mena d'argumentari. Si me permets, ara hem fet un argumentari, més que res perquè no m'ho volia saltar res i m'ho he estat mirant, no és gaire llarg, però sí que vull que quedi constància de que nosaltres havíem votat en contra de l'alternativa 3, primera perquè no ens van comentar res, venia de l'any 20 que lògicament no hi érem, dos perquè la documentació no era la dient la que necessitàvem, i tres perquè nosaltres des del principi ja vam dir que anaven en contra de moltes famílies. Aquí no entrem mai si són d'una banda o d'una altra, vull dir, entrem que és un context d'espai on perjudiquen a moltes famílies. Llavors, si me permets, llegiré aquest argumentari i a partir d'aquí, si vols, en parlem. Jo us explico. Votar por l'alternativa 3 no fue un error ni un malentendido. Fue una decisión política consciente del gobierno local y de los partidos que la apoyaron, que fueron todos excepto nosotros y MEM. Eligieron la opción más restrictiva para la pagesía del Pla de Grau, sin consultar con los agricultores, que son una parte fundamental de la economía y de la entidad de Malgrat. Ahora, después de las protestas y la presión social, llegan las disculpas y hablan de diálogo. Pero nos preguntamos, si querían consenso, ¿por qué no preguntaron primero al sector agrario antes de votar? Tenemos dudas de que este cambio de actitud sea sincero y no simplemente una estrategia para ganar tiempo y rebajar el conflicto. Queremos saber qué propone exactamente ahora el gobierno local, especialmente la alcaldesa. Desde el PP siempre hemos defendido que hay que mejorar la seguridad frente a inundaciones, sí, pero no a costa de sacrificar la agricultura y el futuro de muchas familias de Malgrat. Defender el medio ambiente no puede significar dar la espalda a nuestra pagesía. Això és un comunicat que nosaltres hem preparat més que res perquè hi ha gent que a vegades no acaben d'entendre la postura del Partit Popular. Jo vaig en el seu moment, i torno a repetir, que aquí entren moltes famílies, no? I que primer, abans de fer unes coses, abans de decidir una sèrie de conceptes o de projectes, tindrien que avisar a les persones que estan implicades. Aquest cas és un, però n'hi ha molts altres casos que fan lo mateix, no? Llavors, a veure si comencem a canviar una mica aquest consistori, que han sigut votats per totes les persones de Malgrat de Mar, i comencem a mirar de que nosaltres sí que tenim que gestionar aquests espais, però sempre amb el consens de tothom. També és molt complicat i és molt difícil. Jo estic totalment convençuda que hi haurà coses que a vegades no se podran fer com un consistori vol, o com els pagesos o uns altres malgratencs ho puguin fer. Però sí que és veritat que com a mínim els malgratencs tindrien que saber-ho. I en aquest cas a vegades ens estem trobant amb coses que no ho saben, o que no els hi arriben, o que els arriben tard, o que quan ja estan decidits ho fan. Aquest és un dels casos, perquè independent de que sí que ara demanin disculpes, que jo ho trobo molt, molt positiu, però crec que la moció la van presentar tant la CUP com Esquerra, i es va afegir PSC, i no sé si PSC ja hi era, que no estic encara, no me'n recordo gaire, però sí que es va juntar Junts. A mi sempre se m'han dit que tinc que ser conseqüent quan voto una cosa. Ells també tenen que ser conseqüents amb el que hi havia. Jo em trobo molt bé que ara mirin el que hi ha a nivell del Pla de Grau. Jo trobo perfecte que havia vingut lo de Glòria, que hi havia les inundacions, però això també hi era abans. Llavors, abans de presentar una moció, perquè tot el problema ha vingut a raó d'aquesta moció, s'ho haguessin tingut que mirar. Bueno, en el seu moment ells van decidir aquestes aquesta fórmula, doncs intenten arreglar-ho, bueno, pues ara que intentin arreglar-ho per nosaltres no hi haurà cap problema, perquè en principi si se fa que es tingui que tornar enrere aquesta moció, per nosaltres no hi haurà cap problema perquè ja no la van votar i la votaríem a favor, lògicament, que se tornés enrere aquesta moció. Però clar, ells també tenen que ser conseqüents en que van fer una cosa on te la van fer sense el beneplàcito de la resta de la gent que ocupava aquests espais.
1: Anna, com han anat aquestes reunions i trobades que s'han fet en aquestes tres setmanes, en aquestes darreres tres setmanes?
2: Mira, la primera trobada que nosaltres vam tenir va ser un dijous amb els tractors i bueno, la senyora alcaldessa va demanar disculpes, que em sembla que el dia abans o dos dies abans havia estat a Palafolls. La primera trobada que va haver aquí, malgrat nosaltres no vam poder estar perquè estàvem en una altra reunió i no me puc partir amb dos trossets, vull dir, però sí que vaig estar-hi a la Guai amb una altra gent de les nostres. Si s'han fet més trobades sense nosaltres, no ho sé, però les trobades que hem fet amb nosaltres hem acabat de veure que sí que s'ha arribat a una espècie de moció a on els pagesos hi són, hem consensuat aquesta moció i que es presentarà en el proper ple el dia 21.
1: Hi haurà consens, per tant?
2: Per la part nostra no hi ha cap mena de problema, perquè és que simplement és tornar enrere la moció que es va fer en el seu moment l'any passat.
1: I quin és el següent pas per resoldre aquesta situació complexa, del Pla de Grau?
2: Bueno, jo crec que el següent pas és que l'alcaldia o el consistori, i jo crec que aquí tindríem que entrar-hi tots, no només a l'equip de govern, sinó tant els que han votat a favor com els que van votar en contra, i que ara tots votarem a favor que tornin enrere, tindríem que anar-hi amb aquestes reunions amb l'ACA. Ara, el que farà l'ACA, no en tinc ni idea, perquè l'ACA és una administració on aquí ells valoraran el que hi ha. Bueno, esperem, no? Esperem que l'ACA tingui present que en el seu moment es va fer una cosa, bueno, que en el seu moment no estava del tot aclarida amb els pagesos i que es pugui trobar una altra alternativa. Almenys és el que esperem, que hi hagi una altra alternativa.
1: I què passa amb els càmpings?
2: No en tinc ni idea. Jo sé que hi ha algun càmping que possiblement tingui que, bueno, tindrà que cedir part dels seus terrenys, però com que això no és ara el que hem parlat, això sí que és una de les qüestions que jo vaig dir molt clar el dijous passat, vaig dir venim a arreglar lo dels pagesos i lo dels càmpings, no hi havia cap campista, tot el que eren pagesos, llavors el que no farem és arreglar alguna cosa quan no hi són ells, llavors si els campistes volen arreglar-ho, pues ja vindran, no? Jo crec que això ja els hi toca amb ells.
1: Queda molt poc temps, canviem de tema, parlem de salut mental, el Partit Popular i continua apostant.
2: Nosaltres continuarem apostant i a més sabem que hi ha la casa d'en Margarit, volem mirar a veure si el consistori ens ho permet, perquè Malgrat de Mar tenen molts docents i adolescents que seran des de 13, potser des de 10, deixeu-m'ho que sigui més petita l'edat, des de 10 fins a 20, on te necessiten recursos humans per poder-los ajudar. Aquests nens no poden estar en unes escoles normals ni en unes escoles com un Horitzó ni com un altre tipus, perquè necessiten una espècie de psicòlegs o psiquiatres, no només els adolescents sinó les famílies. I les famílies són danys col·laterals molt greus on a vegades es troben que no són del tot identificades i on les ajudes no els hi arriben. I jo crec que per curar en aquests nens els seus problemes que puguin tenir de salut, també necessitem que les famílies tinguin aquesta ajuda, no? Llavors, què passa? Que aquí, malgrat ens trobem que els nens estan definits quan els envien, si és que els envien, uns a Mataró i uns altres a Girona, però a les famílies, per moltes vegades que els puguin ajudar amb alguna vegada en una reunió o en dues, no és el mateix que tenir nens aquí. Jo sé que hi ha nens adolescents aquí que estan en una escola, que l'ajuden, però no és l'ajuda que necessiten. I el CESMIC no arriba. I jo vaig dir en el seu moment, hi ha una psiquiatra per tot el Maresme. i jo sé que molts d'aquests nens d'aquí Malgrat, al final, després de lluitar molt les famílies i de gastar molts de diners, tenen que anar-hi o amb un pastor privat o tenen que anar-hi durant un temps que no és gaire temps a Mataró. Però què significa? Que a Mataró, per molta ajuda que li donguin, aquestes famílies necessiten deixar la feina perquè tenen que anar a portar el nen o anar a buscar el nen. Això implica que la família en si tampoc té l'ajuda, no econòmica, que aquesta ja és una, sinó la mental i la de salut, que la necessiten tant, igual que els nens que tenen aquests problemes. I aquí necessitem que això ens donin suport.
1: Anna, Camp Margarit seria un bon espai per acollir un centre d'aquest tipus?
2: Jo no sóc tècnica per saber si Camp Margarit seria un bon espai o no, però ens l'han donat i per lo que estic veient, doncs com a mínim si tenim un espai on aquests adolescents puguin estar i per l'espai tan gran que hi és, jo crec que seria un bon començament.
1: Anna Vega, portaveu del Partit Popular, ho hem de deixar aquí. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Aquest dimecres una explosió de gas a dins un local de l'avinguda Costa Brava ha deixat a dos ferits. Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on dos operaris carregaven gas a una...

0: Fem un repàs al temps amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya Central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que aquella n'hi ha molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, al Berguedà, Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun ramet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem ràpidament l'agenda d'actes. Aquest dimecres, la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió de recomanacions de llibres a càrrec de l'entitat La Guarda del Llibre a partir de les 6 de la tarda. I també la mateixa biblioteca organitza dijous una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçat a nois i noies d'entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jubany. La sessió començarà a les 6 de la tarda i cal fer inscripció perquè les places són limitades.

Repassem els titulars del dia. Ana Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política d'Ona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava. Aturen temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
2: La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
3: I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
4: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
1: El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
2: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
5: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
2: Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
6: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: En cultura, el sonar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
2: La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Jozic és el director del festival.
7: Este año vamos a vivir una edición del sonar muy especial. Un sonar repensado, un sonar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un sonar más sonar que nunca.
1: I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol se la juga a Cornellà.
8: En joc ara mateix el partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment 0-0 a la mitja hora de partit i necessitaran una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. A les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga CB del Jaiopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans amb dos triomfs per sobre el descens de moment estan perdent 46-28 al segon quart i tot i això buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica i pendents també del Barça, que visita la pista del Granada des de 7:45. Els blaugranes de moment empaten a 0 punts en aquests primers minuts del primer quart i lluiten per mantenir les opcions de ser caps de sèrie al playoff.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament al Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general, ja diem, res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. En general, calma en aquesta xarxa viària. Parlem de força tranquil·litat, excepte en una via que, si es pot, hauríem de mirar d'evitar. És un accident que s'ha produït a l'autovia A2, a l'extrem sud de Barcelona, a l'altura ja de Sant Vicenç dels Horts i en sentit Martorell, en sentit Lleida. Hi ha dos carrils tallats al trànsit. Això està provocant cua important. Per tant, en aquesta via sí que hi ha una cua destacada, gairebé uns 6 quilòmetres des de Cornellà de Llobregat, passant per Sant Joan d'Espí, arribant a Sant Vicenç dels Horts, autovia A2 molt plena, si podem evitem-la per sortir de Barcelona, aquesta autovia A2 era causa d'un accident. Com et deia, a banda d'aquesta incidència, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
4: Són les declaracions a Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: I tot això no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
6: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
5: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules... Per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
10: Cessi fulminalment el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
5: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
0: Gràcies, Marc. Doncs després de la compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda.
4: La portaveu Iolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
11: Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar doncs, els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
0: I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents. Avui el Baix Llobregat i el Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
12: Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
13: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
12: I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
0: I mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte, però insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
14: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltarien.
0: I encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça, però, amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
15: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
16: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual, som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
15: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
4: Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es comporta amb normalitat com en els casos detectats fins ara a les zones on és endèmic.
0: Paral·lelament, però, 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
4: Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
0: Encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
4: Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
0: Maite Polo.
17: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
18: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
17: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
19: Sí, sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
17: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
0: I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
4: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis garantint el finançament de l'obra.
0: L'horitzó temporal per la seva posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
20: Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella que s'ampliarà amb dos edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
21: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
20: Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
4: Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
0: En territori, la pedregada que aquest dimarts a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys d'entre el 40 i el 60% en unes 2.030 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura.
4: El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com a nectarines i albercoc, com a les pomes i peres. A més, també es va observar afectacions en camps de cereal i blat de moro.
0: I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà la nulitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
22: El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
23: Malgrat aquest retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
22: El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
0: Més coses, el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
1: Demà dijous començaran a circular noves expedicions directes, semidirectes i convencionals a la línia regular d'autobusos entre Berga i Barcelona. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directa entre Berga i Barcelona, amb un corredor express, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
1: Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona amb Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages, i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
0: En cultura, del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bebé.
6: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi, o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
7: Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
6: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que Love Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
0: I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb audiodescripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
25: Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els demés estem veient.
24: La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà. En joc ara mateix el partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 al descans i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 2:15 quan el Barça visiti el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació. Els blaugranes ho fan amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan García, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamin Yamal. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions de l'entitat.
3: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vius de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una política de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
2: Encara primera, demà juga el Girona. Després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa d'aquest descens està més que tapaïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi en un partit en què Mitchell ha qualificat d'històric.
4: Demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
2: I encara en futbol, el filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, està només un pas d'una gesta històrica, la d'ascendir per segon any consecutiu de categoria. Ràdio Ciutat Badalona, Mercè Portavella.
5: Les badalonines s'han guanyat el bitllet a la final del play-off d'ascens a primera ref, i aquesta serà a 2 partits contra l'altre campió de les semifinals, una Real Societat B que guanyava a la pròrroga al Màlaga. Un equip que el Miqui Uller coneix molt bé i sap que els hi posarà les coses difícils.
6: M'agrada molt, té jugadores també diferencials. No sé, tinc que pensar, tinc que veure aquesta tarda el partit, tinc moltes ganes de poder analitzar i donar-li el mínim possible a elles, però tindre a nosaltres el màxim possible.
5: L'anada es jugarà a Sant Adrià del Besòs, al camp de Trajana, aquest diumenge a 1:15. La tornada és a Zubieta i el diumenge 24 a les 12 del migdia a Terres Basques serà on es decidirà tot i es tancarà, esperem que de la millor manera, la gran temporada de l'Ona Sant Adrià.
2: I en bàsquet a les 7 ha arrencat el partit de la Lliga CB del Haiopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans amb 2 triomfs per sobre el descens de moment perden 63-38 al descans. Buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. El Barça, per la seva part, està guanyant 19-22 a la pista del Cué. El Granada, els blaugranes, que enllacen 3 triomfs consecutius, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València tercer, hi ha una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon, i el jugador del Joventut de Badalona, Ante Tomic, serà baixa pel que resta de la temporada. Per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials, el jugador croat no estarà disponible el que resta de campanya. I a la Champions masculina de waterpolo, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça del grup, per la qual necessiten sumar només un punt. I acabarem amb bones notícies, perquè la catalana Elsa Sacanell ha guanyat la medalla de plata a l'Europeu de Munic. La taekwondista de Sant Sadurní d'Anoia, de 19 anys, ha brillat, i de quina manera, en la categoria de menys 62 quilos.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El sindicat Usté critica la manca de concreció de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. La seva portaveu, Yolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs de que no s'ha fet abans i de que no tornarà a passar. Segura diu que aquestes accions coarten la llibertat d'expressió i el dret de protesta i tenen com a objectiu intimidar.
2: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Qui no se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia? O fins i tot que no tenim els nostres telèfons intervinguts, per exemple.
1: I una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades amb altres aspectes, com la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron. L'escoltem.
3: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final... són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: I unes 1.700 persones estan confinades a bord d'un creuer a la ciutat francesa de Bordeus després de la mort d'un passatger i l'aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis aguda. Un cas que no té relació amb l'antivirus de l'Ondius, segons han informat fonts sanitàries franceses. Es tracta d'un britànic de 90 anys. Almenys una cinquantena de persones han presentat vòmits, diarrea, mentre es fan proves per determinar l'origen del contagi. I encara més, parlant de sanitat, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut la acreditació de l'Organització Europea d'Institut de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració amb la Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus al projecte. I el Port de Tarragona instal·larà uns 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per generar autoconsum. La planta generarà 300 kW de potència d'electricitat autogenerada que s'afegiran a les actuals.
4: Ona Malgrat.

Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per l'infiltració dels Mossos a una assemblea de docents per preparar les vagues que hi ha convocades. El director de la policia, per la seva banda, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Parlon ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada i un error.
2: Demanar disculpes a el sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
1: I el Departament d'Educació ha xifrat avui en un 21% el seguiment de la vaga de docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès, fins a les 5 de la tarda. Els sindicats convocants a l'aturada pugen el percentatge fins al 55%. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya Central. Recordem, a més, que hi ha una reunió prevista amb el govern. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10. Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals que han entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sota de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més a la Tarragona i a Girona, això sí, que a Barcelona. I la combinació de partícules de la contaminació atmosfèrica estan associades a 146.500 morts prematures anuals a Europa. És un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Es tracta d'uns resultats d'aquesta observació que per primera vegada fa una valoració a escala europea de la mortalitat a curt termini dels efectes de la barreja de múltiples contaminants presents a 31 països del continent. El treball també apunta que els homes joves són més vulnerables que les dones per probablement a causa d'unes posició més gran. Tot això, l'anàlisi del centre de recerca ha puntualitzat que especialment a partir dels 85 anys aquest patró canvia. I el concurs internacional de focs de Tarragona tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol per tercer any consecutiu. Inclourà un espectacle de drons que retrau homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai i és que a Tarragona Ràdio s'oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle.

Repassem els titulars del dia. Ana Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política Dona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava. Aturen temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels Mossos a una assemblea de docents per preparar les vagues que hi ha convocades. El director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces, un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició, que demana la dimissió de Trapero. Parlon ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada i un error.
2: Demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
1: El sindicat USTEC ha criticat la manca de concreció de la compareixença de la consellera. La seva portaveu, Yolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs que no s'ha fet abans i no tornarà a passar. Diu que les accions coarten la llibertat d'expressió i de protesta i volen intimidar.
3: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Qui no se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia?
1: També hi ha convocada a 2:15 del matí una reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. USTEC reclama que la consellera posi damunt la taula recursos, calendari i garanties, i professors de secundària critica l'enrocament de l'administració. Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en aquesta segona jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuen demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I alguns veïns de l'edifici del carrer Venero de Barcelona, al Poble Nou, on ahir va haver una explosió d'una bombona de butà, encara no han tornat a casa. Només 3 han fet nit a l'immoble, tot i que sense el subministrament bàsic. Els Mossos continuen investigant l'explosió a la cuina de l'habitatge. L'edifici té 12 pisos, dels quals 3 han quedat inhabitables, on hi va haver l'explosió, i 2 més. I la Fira Trapezi de Reus arriba als 30 anys consolidada com la gran cita del circ a Catalunya i una de les fires de referència al sud d'Europa. Serà del 13 al 17 de maig i Reus es tornarà a omplir amb les places, els teatres del circ, a una imatge allunyada de la tradicional i imaginària.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 13 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

Anna Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política Dona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava. Aturen temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat.

0: Anna Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política d'Ona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Escoltem l'entrevista.
1: Anna Vega, portaveu del Partit Popular, protagonitza avui l'entrevista política d'Ona Malgrat. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
2: Bon dia i a tothom i gràcies per convidar-nos.
1: Entrem en matèria. L'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar a les jornades la Tordera Delta inundable que s'apostava per l'alternativa 3 del Pla de Motes. Ho va fer fa tot just un mes. Aquest anunci va despertar malestar entre el sector de la pagesia. Anna Vega, des del Partit Popular, com han anat vivint doncs, tots els esdeveniments que han anat succeint aquest anunci?
2: Bueno, nosaltres hem estat des del primer moment que els pagesos es van posar en contra d'això i bueno, nosaltres sí que tenim que dir que nosaltres vam votar en contra de la part 3, o sigui, de lo que era l'alternativa 3, i fins ara no havíem fet cap mena d'argumentari. Si me permets, ara hem fet un argumentari, més que res perquè no m'ho volia saltar res i m'ho he estat mirant, no és gaire llarg, però sí que vull que quedi constància de que nosaltres havíem votat en contra de l'alternativa 3, primera perquè no ens van comentar res, venia de l'any 20 que lògicament no hi érem, dos perquè la documentació no era la dient la que necessitàvem, i tres perquè nosaltres des del principi ja vam dir que anaven en contra de moltes famílies. Aquí no entrem mai si són d'una banda o d'una altra, vull dir, entrem que és un context d'espai on perjudiquen a moltes famílies. Llavors, si me permets, llegiré aquest argumentari i a partir d'aquí, si vols, en parlem. Jo us explico. Votar por l'alternativa 3 no fue un error ni un malentendido. Fue una decisión política consciente del gobierno local y de los partidos que la apoyaron, que fueron todos excepto nosotros y MEM. Eligieron la opción más restrictiva para la pagesía del Pla de Grau, sin consultar con los agricultores, que son una parte fundamental de la economía y de la entidad de Malgrat. Ahora, después de las protestas y la presión social, llegan las disculpas y hablan de diálogo. Pero nos preguntamos, si querían consenso, ¿por qué no preguntaron primero al sector agrario antes de votar? Tenemos dudas de que este cambio de actitud sea sincero y no simplemente una estrategia para ganar tiempo y rebajar el conflicto. Queremos saber qué propone exactamente ahora el gobierno local, especialmente la alcaldesa. Desde el PP siempre hemos defendido que hay que mejorar la seguridad frente a inundaciones, sí, pero no a costa de sacrificar la agricultura y el futuro de muchas familias de Malgrat. Defender el medio ambiente no puede significar dar la espalda a nuestra pagesía. Això és un comunicat que nosaltres hem preparat més que res perquè hi ha gent que a vegades no acaben d'entendre la postura del Partit Popular. Jo vaig en el seu moment, i torno a repetir, que aquí entren moltes famílies, no? I que primer, abans de fer unes coses, abans de decidir una sèrie de conceptes o de projectes, tindrien que avisar a les persones que estan implicades. Aquest cas és un, però n'hi ha molts altres casos que fan el mateix, no? Llavors, a veure si comencem a canviar una mica aquest consistori, que han sigut votats per totes les persones de Malgrat de Mar, i comencem a mirar de que nosaltres sí que tenim que gestionar aquests espais, però sempre amb el consens de tothom. També és molt complicat i és molt difícil. Jo estic totalment convençuda que hi haurà coses que a vegades no se podran fer com un consistori vol, o com els pagesos o uns altres malgratencs ho puguin fer. Però sí que és veritat que com a mínim els malgratencs tindrien que saber-ho. I en aquest cas a vegades ens estem trobant amb coses que no ho saben, o que no els hi arriben, o que els hi arriben tard, o que quan ja estan decidits ho fan. Aquest és un dels casos, perquè independent de que sí que ara demanin disculpes, que jo ho trobo molt, molt positiu, però crec que la moció la van presentar tant la CUP com Esquerra, i es va afegir PSC, i no sé si PSC ja hi era, que no estic encara, no me'n recordo gaire, però sí que es va juntar Junts. A mi sempre se m'han dit que tinc que ser conseqüent quan voto una cosa. Ells també tenen que ser conseqüents amb el que hi havia. Jo em trobo molt bé que ara mirin el que hi ha a nivell del Pla de Grau. Jo trobo perfecte que havia vingut lo de Glòria, que hi havia inundacions, però això també hi era abans. Llavors, abans de presentar una moció, perquè tot el problema ha vingut arreu d'aquesta moció, s'ho haguessin tingut que mirar. Bueno, en el seu moment ells van decidir aquestes aquesta fórmula, doncs intenten arreglar-ho, bueno, pues ara que intentin arreglar-ho. Per nosaltres no hi haurà cap problema, perquè en principi si se fa que es tingui que tornar enrere aquesta moció, per nosaltres no hi haurà cap problema, perquè ja no la van votar i la votaríem a favor, lògicament, que se tornés enrere aquesta moció. Però clar, ells també tenen que ser conseqüents en que van fer una cosa on te la van fer sense el beneplàcito de la resta de la gent que ocupava aquests espais.
1: Anna, com han anat aquestes reunions i trobades que s'han fet en aquestes tres setmanes, en aquestes darreres tres setmanes?
2: Mira, la primera trobada que nosaltres vam tenir va ser un dijous amb els tractors, i bueno, la senyora alcaldessa va demanar disculpes, que em sembla que el dia abans o dos dies abans havia estat a Palafolls. La primera trobada que va haver aquí, malgrat, nosaltres no vam poder estar perquè estàvem en una altra reunió i no me puc partir en dos trossets, vull dir, però sí que vaig estar-hi a la Guai amb una altra gent de les nostres. Si s'ha fet més trobades sense nosaltres, no ho sé, però les trobades que hem fet amb nosaltres hem acabat de veure que sí que s'ha arribat a una espècie de moció a on els pagesos hi són. Hem consensuat aquesta moció i que es presentarà en el proper ple el dia 21.
1: Hi haurà consens, per tant?
2: Per la part nostra no hi ha cap mena de problema, perquè és que simplement és tornar enrere la moció que es va fer en el seu moment l'any passat.
1: I quin és el següent pas per resoldre aquesta situació complexa, del Pla de Grau?
2: Bueno, jo crec que el següent pas és que l'alcaldia o el consistori, i jo crec que aquí tindríem que entrar-hi tots, no només a l'equip de govern, sinó tant els que han votat a favor com els que van votar en contra, i que ara tots votarem a favor que tornin enrere, tindríem que anar-hi amb aquestes reunions amb l'ACA. Ara, el que farà l'ACA, no en tinc ni idea, perquè l'ACA és una administració on aquí ells valoraran el que hi ha. Bueno, esperem, no? Esperem que l'ACA tingui present que en el seu moment es va fer una cosa, bueno, que en el seu moment no estava del tot aclarida amb els pagesos, i que es pugui trobar una altra alternativa. Mm-hmm. Almenys és el que esperem, que hi hagi una altra alternativa.
1: I què passa amb els càmpings?
2: No en tinc ni idea. Jo sé que hi ha algun càmping que possiblement tingui que, bueno, tindrà que cedir part dels seus terrenys, però com que això no és ara el que hem parlat, això sí que és una de les qüestions que jo vaig dir molt clar el dijous passat, vaig dir, venim a arreglar allò dels pagesos i allò dels càmpings, no hi havia cap campista, tot el que eren pagesos, llavors el que no farem és arreglar alguna cosa quan no hi són ells. Llavors, si els campistes volen arreglar-ho, doncs ja vindran, no? Jo crec que això ja els hi toca amb ells.
1: Queda molt poc temps, canviem de tema, parlem de salut mental, el Partit Popular i continua apostant.
2: Nosaltres continuarem apostant, i a més sabem que hi ha la casa d'en Margarit. Volem mirar a veure si el consistori ens ho permet, perquè Malgrat de Mar tenen molts docents i adolescents que seran des de 13, potser des de 10, deixeu-m'ho que sigui més petita l'edat, des de 10 fins a 20, on te necessiten recursos humans per poder-los ajudar. Aquests nens no poden estar en unes escoles normals ni en unes escoles com un Horitzó ni com un altre tipus, perquè necessiten una espècie de psicòlegs o psiquiatres, no només els adolescents, sinó les famílies. I les famílies són danys col·laterals molt greus, on a vegades es troben que no són del tot identificades i on les ajudes no els hi arriben. I jo crec que per curar en aquests nens els seus problemes que puguin tenir de salut, també necessitem que les famílies tinguin aquesta ajuda, no? Llavors, què passa? Que aquí, malgrat ens trobem que els nens estan definits quan els envien, si és que els envien, uns a Mataró i uns altres a Girona, però a les famílies, per moltes vegades que els puguin ajudar amb alguna vegada en una reunió o en dues, no és el mateix que tenir nens aquí. Jo sé que hi ha nens adolescents aquí que estan en una escola que l'ajuden, però no és l'ajuda que necessiten, i el CESMIC no arriba, i jo vaig dir en el seu moment, hi ha una psiquiatra per tot el Maresme. i jo sé que molts d'aquests nens d'aquí Malgrat, al final, després de lluitar molt les famílies i de gastar molts de diners, tenen que anar-hi o amb un pastor privat o tenen que anar-hi durant un temps que no és gaire temps a Mataró. Però què significa? Que a Mataró, per molta ajuda que li donguin, aquestes famílies necessiten deixar la feina perquè tenen que anar a portar el nen o anar a buscar el nen. Això implica que la família en si tampoc té l'ajuda, no econòmica, que aquesta ja és una, sinó la mental i la de salut, que la necessiten tant, igual que els nens que tenen aquests problemes. I aquí necessitem que això ens donin suport.
1: Anna, Camp Margarit seria un bon espai per acollir un centre d'aquest tipus?
2: Jo no sóc tècnica per saber si Camp Margarit seria un bon espai o no, però ens l'han donat i per lo que estic veient, doncs com a mínim si tenim un espai on aquests adolescents puguin estar i per l'espai tan gran que hi és, jo crec que seria un bon començament.
1: Anna Vega, portaveu del Partit Popular, ho hem de deixar aquí. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Aquest dimecres, una explosió de gas a dins un local de l'Avinguda Costa Brava ha deixat a 2 ferits. Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on 2 operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers informen que no hi ha hagut incendi actiu i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEM els ha traslladat a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat 4 dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida. Al lloc dels fets també hi ha anat a Mossos d'Esquadra i la policia local de Malgrat.
3: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: El desnonament previst aquest dijous a Malgrat d'una dona i la seva filla de 12 anys ha quedat suspès temporalment després que l'Agència de l'Habitatge hagi sol·licitat aturar el procés al jutjat. La mesura dona un marge de temps, encara sense data concreta, abans que es pugui reprendre el procediment. La dona afectada, Lorena Cano, assegura que es troba en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, també va ser víctima de violència de gènere. Segons explica, fa 4 anys que viu al pis on va entrar mitjançant un lloguer amb una persona que posteriorment s'ha comprovat que no n'era la propietària. Des d'aleshores, el cas ha derivat en un procés judicial que havia de culminar amb el desallotjament imminent. Escoltem l'entrevista. Bé, l'Agència d'Habitatge vol fer fora de casa la Lorena, víctima de violència de gènere, i la seva filla menor d'edat. En parlem. Tenim a l'altre costat la Lorena Cano Jiménez. Buenos días, Lorena.
4: Hola, buenos días.
0: En primer lugar, nos han dicho que hay cambios en el tema del desalojo. Al final, ¿cuándo se efectuará? ¿Se hará mañana o no será mañana?
4: De momento, supuestamente no.
0: Supuestamente.
4: Pero no lo sabemos todavía.
0: Vale.
4: No, porque Habitatge ha pedido la suspensión, pero es una suspensión temporal.
0: Vale. Habitatge ha pedido suspensión a petición de los propietarios de la vivienda, entiendo.
4: A ver, no, Habitatge es los solos propietarios.
0: Ah, vale, de acuerdo.
4: Este piso es de Habitatge.
0: Vale, entonces, ¿se ha pedido este aplazamiento? ¿No se sabe cuándo será, entonces?
4: De momento no, pero seguro que tardarán un mes, 2 meses como mucho, es lo que me ha dicho el abogado, que es lo que suelen hacer.
0: Vale, ¿por qué se ha dado el extremo de que la agencia de Habitatge te quiera echar fuera de tu casa?
4: Pues mira, yo entré en este piso que me engañaron, entré engañada y pagando un alquiler, a la que no era, claro.
0: Vale.
4: Y claro, y ahora después de mucho tiempo me han dicho que no es de esta señora, que es de Habitatge y que lo reclaman. Y bueno, yo les he dicho de llegar a algún acuerdo con ellos y no hay manera, la verdad. No hay manera, hemos presentado un montón

0: Fem un repàs al temps amb el nostre company Luismi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Avui estem tenint una situació força diferent que no pas la d'ahir. Igualment, en algunes comarques no s'han acabat de trencar els núvols. Per exemple, a Girona, a hores d'ara són presents i freqüents, i de fet, entre la costa de la Selva Marítima i també del Baix Empordà, han arribat a caure alguns ramets. De moment, poca cosa. També els núvols de la Catalunya central, que eren ben presents aquest matí, amb boirades fins i tot. En molts casos, s'estan trencant. Al llarg d'aquesta tarda apareixeran més nuvolades, sobretot al Prepirineu, que acabaran deixant algun ruixat, però força aïllat. Res a veure amb les bestieses de calamarsa i pluja, que queien ahir a molts indrets. Serà cap a les muntanyes del nord de Lleida, també a les d'Osona, el Berguedà, el Lluçanès i a gran part de Girona, on sí que tindrem algun remet. Els més intensos al voltant de la ciutat de Girona o cap a Banyoles, aproximadament. Quan més cap al sud, més clarianes i més vent, amb una temperatura confortable però no pas gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem ràpidament l'agenda d'actes. Aquest dimecres, la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió de recomanacions de llibres a càrrec de l'entitat La Guarda del Llibre a partir de les 6 de la tarda. I també la mateixa biblioteca organitza dijous una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçat a nois i noies d'entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jubany. La sessió començarà a les 6 de la tarda i cal fer inscripció perquè les places són limitades.

Repassem els titulars del dia. Ana Vega, portaveu del Partit Popular, ha reiterat aquest dimecres a l'entrevista política d'Ona Malgrat que el partit sempre s'ha mostrat en contra de l'alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava. Aturen temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: for this?
1: Oh, no, malgrat. Ona malgrat.